0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Pajor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona, el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no podem parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar aquest problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del Gremi de la Pagesia Catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
1: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en la estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina a Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això, una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir

0: Investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
1: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
0: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
1: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
0: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
3: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
4: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
3: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
5: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
3: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
2: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
6: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
2: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista, el tècnic quadribarrat Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Dario Brizuela, assegura que estan preparats.
7: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con eso, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible,

0: entendiendo en qué club estamos.
1: Arribarem a 7:45 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora, aproximadament a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
2: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
3: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys, que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament, ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:30 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la nostra notícia de portada, mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
2: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte 2 que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
15: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
16: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per turoperadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
2: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
17: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
18: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
17: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
18: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
17: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem? Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
19: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y traslacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa y bueno, necesitamos recursos de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
2: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
19: Bueno, yo creo que el problema es que en cierta manera, una falta de conciencia de lo que significa esto, porque que si nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y ese es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
2: Parlem de talent, vostè també en parlava ara. El diagnòstic és clar. El problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
19: Pues yo creo que Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente, que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal generando esta actividad y que además son el valor de las instituciones, porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
2: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
19: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de visualitzar aquesta necessitat. Gràcies.
2: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
20: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
2: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
21: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i el comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa, i enguany també incorpora Vic.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Sabies que...
24: A tots ens ha passat alguna vegada que hem agafat un paquet de farina per cuinar, o també un paquet d'arròs o de cereals, i de sobte hem vist com estava ple d'unes petites bestioles de tonalitat fosca que són força desagradables. Són els molestos corcs, més comuns del que sembla. El corc del blat, de nom científic Psittophilus granarius, és popular per la seva voracitat. S'alimenta tant de farina com d'aliments rics en midó com la pasta. També es coneix comunment com la calàndria del gra. La seva presència es coneix des de l'època dels antics romans. Avui en dia el trobem sovint a la llar o als magatzems on s'emmagatzemen malament els aliments. Es tracta d'un petit insecte. Les seves dimensions oscil·len entre 2,5 i 4,5 mil·límetres de longitud. A casa podem trobar-lo en forma adulta o fins i tot en forma larvària. Les larves tenen una típica forma de C i són visibles a simple vista, ja que fan de 3,5 a 4 mil·límetres. La larva del corc del blat apareix com un petit cuc de color blanc groguenc amb un cap de color marró fosc. Però com entra el corc del blat a casa? Malauradament, ja sol estar dins dels paquets on apareix. La calandra del gra pon els seus ous, que després segella amb un material gelatinós. Els ous són tan petits que passen desapercebuts perquè estan continguts dins dels grans de llegum, de blat o d'un altre aliment. Un cop a casa, els ous es converteixen en larves, després en pupes i, finalment, en la seva forma adulta. Aquest procés pot demorar de 60 a 90 dies, per la qual cosa també és molt difícil rastrejar la font de l'empacatge contaminat.
22: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament, ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
19: Miento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
2: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no haurem d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
0: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogó a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona. De moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja. Per tant, tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I, de fet, no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet. Hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil, i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, amb pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
22: Notícies en xarxa, edició matí.
2: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que, si no hi ha mesures immediates, començarà les protestes el 4 d'octubre. I Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari, que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per...
2: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
7: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació, perquè al final, si volem menjar, que menjarem pedres?
2: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
7: És que, més o menys, quasi tots són tots els sectors. El sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades... han perdut la seva màxima producció. Vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors. No hi ha un que hagi funcionat.
2: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu, evidentment, convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
7: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que, a més, els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que han tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure's que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
2: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, Jarc i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes, mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
7: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després, és que jo no en parlo, és que no sé què... Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres, des del primer moment, hem dit, estem defensant a tots els pagesos. I estan tots convidats a venir.
2: Doncs, Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest... de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
7: Gràcies a tu, merci.
8: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Són un quart de nou. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
2: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, El 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
19: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
2: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrants i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix.

0: Natura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
1: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
2: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
0: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
3: I una notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Pajor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
4: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
3: L'espanyolista Roberto Fernández s'estrena com a internacional a la concentració de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. El davanter blanquiblau, que espera poder debutar en algun dels 4 duels que jugarà el combinat, s'ha mostrat agraït a l'espanyol per la confiança que l'ha acabat portant a la selecció.
5: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el español que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
3: Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla i del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
6: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias y de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
3: En hoquei patins ha començat ja l'hoquei Lliga Catalana Femenina amb els triomfs del Palau sobre el Cerdanyola per 6-1, del Bigues i Riells davant el Manlleu per 4-2 i del Voltregà a la pista de l'Alpicat per 2-5. El Mataró i el Sant Cugat van signar un empat a la pista del Maresme. Les locals es van avançar amb 2 gols de Mar Parés i Farners Prat, però Ariadna Martínez, amb un doblet, va igualar el resultat. A partir d'aquí, el partit va estar ajustat fins al 4-4 final.

0: dos quarts de nou del matí, les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre. I més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
3: Hola, sóc Emma Jiménez i vaig a quart de primària de l'Escola Escocetans. El poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit l'Olga Xirinax. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt L'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
2: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
5: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
7: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que, probablemente no produzcan un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
5: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
8: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
9: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
8: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
5: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
10: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
5: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amon Carvajal.
12: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
13: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
12: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
14: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
5: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
5: I quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
16: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
5: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
17: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o altres van ser retornats a part molt parcial.
5: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
7: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
5: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
18: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
5: Deu minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
21: Bon dia.
5: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
21: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i abaixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2. Final. Eva Pallor va fer un doblet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
22: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
21: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
23: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això, lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
21: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
24: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
21: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verdinegra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí la Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
5: N'estarem pendents, com sempre.
21: Com sempre.
5: Gràcies, Cristina. Bé. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
0: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals, sent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. I és que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume, on faran els seus tradicionals balls. I és molt important, a la una del migdia hi haurà la Diada Castellera amb les colles de Barcelona, les 8 colles castelleres que faran aquesta Diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta Diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
5: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. A aquesta hora, un centenar de grallers donen el tret de sortida en les festes de la Mercè, al barri gòtic de Barcelona. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia, un centenar de grallers de diferents colles de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables participen a aquesta hora en les matinades. És un dels actes més matiners de la Festa Major de Barcelona, una diada de la Mercè que avui la cultura popular té gran protagonisme, i ho és des de les 8 del matí que han sortit de la plaça de la Mercè. Estan recorrent diferents carrers de Ciutat Vella, van fent petites aturades per esmorzar i agafar força, com és la que ara mateix estan fent, però que van despertant a tots els ciutadans perquè aquesta diada de la Mercè la gent surti al carrer. D'aquí una estona hi haurà el seguici de la Mercè, una plantada dels gegants i els nans que després faran balls aquí a la plaça de Sant Jaume, i a partir de la una del migdia la diada castellera amb les colles de Barcelona, on a més s'estrenarà el nou casc de la canalla.
1: I gràcies, Esther. I en mobilitat, hi ha circulació intensa a la C25, a Aguilar de Segarra en sentit Lleida, per una avaria, i també a Sant Hilari Sacalm, on també una altra avaria deixa circulació intensa i un carril tallat en sentit Lleida. Finalment, també hi ha reparacions a la via per un accident a la C25 a Fonollosa, que també deixen un carril tallat per sentit. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc, i els serveis els van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat també el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari, i també les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Cimalsa, Tram i Metro. El projecte preveu 3 fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, El Prat. És dijous 24 de setembre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. La principal novetat de la Festa Major d'enguany pel que fa a la seguretat seran les càmeres de control que instal·larà la policia local a tots els espais en els quals es desenvolupen activitats amb un elevat volum de persones durant la Festa Major. Aquests són Fondo d'en Peixos, Jardins de la Noguera, la plaça de la Vila, l'aparcament de l'estació, la Fira i el Julio Méndez. La seva instal·lació serà temporal només mentre duri la festa i han acabat, es retiraran. De seguida en parlem amb Mossos d'Esquadra del Prat i també amb la policia local. A més, avui tenim un ventall musical d'artistes que ens visiten. Parlem de les sessions dels DJs de l'associació Meloms, els Jabugo i DJ Anòmala. També entrevistarem el grup La Rauxa, que recuperen els sons musicals en català dels 60 i 70, i contactarem amb Mamaduixa, un dels caps de cartell d'aquesta Festa Major.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer

0: tío tam lago las pasella, buscan pastis. Y cada sol te da la sala, buscan a mix. Canoia bona boda sense el riquití.
1: A l'espai del reportatge amb la Neus Macías sortirà al carrer per preguntar com viu la gent del Prat la festa major. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials. I qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
2: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem amb l'actualitat del dia, perquè hi ha vida més enllà de la festa major del Prat. Lluís Rodríguez, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, hi ha vida, sí, sí.
0: Hi ha vida, hi ha vida. Sembla que el Planeta Prat no, però no, no només hi ha festa.
1: I per això us ho expliquem aquí en aquest espai informatiu, perquè hem de parlar, doncs, evidentment, del ple de l'Ajuntament, que va aprovar amb la seva majoria una declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, el Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama bàsicament prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. L'equip de govern ha tornat a votar dividit, tal com ho va fer ja el 2025, però sí que coincideixen a assenyalar que serà la Unió Europea qui tingui l'última paraula. Escoltem per a què torna els portaveus de Prat en Comú, David Vicioso Adrià, i el del PSC, Juan Pedro Pérez Castro.
2: Aquest debat no s'acaba amb el que s'aprovi a Madrid o Barcelona. El projecte haurà de complir les garanties ambientals i la normativa europea. I és precisament en aquest àmbit europeu on nosaltres defensarem els nostres arguments. Aquest aeroport no pot créixer ni un pam més en aquest espai, ni ara, ni d'aquí a 5 anys, ni mai.
3: Els socialistes del Prat estem a favor d'explotar solucions que facin compatibles el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat i del país amb la protecció ambiental i també la social. A dia d'avui, la ciutadania ho sap, seria impossible mantenir els estàndards de qualitat dels serveis públics de la nostra ciutat sense la musculatura financera que ens ofereix el fet d'allotjar un aeroport al nostre terme municipal.
1: La resta de formacions signants, entre les quals Esquerra ha defensat el seu posicionament, això sí, també amb matisos, el PP i Estimem el Prat, a favor del turisme, però contra concedir més sessions al territori a l'interès general. L'escoltem ara per aquest ordre Jordi Berni Tortosa, Miguel Ángel Ochoa Oliva i també Gerard Valverde i Polo.
4: L'increment constant de vols acaba alimentant un model basat en l'arribada massiva de turisme de baix cost, un model que genera una enorme pressió sobre la nostra ciutat, sobre els serveis públics i sobre l'espai públic, però que també té conseqüències directes sobre una de les principals preocupacions de la ciutadania, l'accés a l'habitatge.
5: Nosotros no estamos en contra del turismo, no estamos en contra de las oportunidades de trabajo, no estamos en contra de la riqueza. Estamos en contra de esa ampliación tal en estos términos, porque el Prat no puede ni quiere sacrificarse más. El 52% del territorio municipal está embargado en infraestructura de interés general.
6: No a aquest projecte d'ampliació de l'aeroport, no a tocar cap dels nostres espais naturals protegits, sí a les inversions i sí a un model aeroportuari català que integri l'aeroport del Prat amb els de Girona i Reus, connectat per ferrocarril que permeti descongestionar l'aeroport del Prat i permetre ampliar la seva capacitat operativa i ubicar-hi els vols de més valor afegit.
1: I tot plegat, mentrestant, Vox ha votat en contra i Jóvenes i Pensionistes s'ha abstingut perquè consideren que aniria en contra de la ciutadania del Prat. Una iniciativa, aquesta declaració, que arriba una setmana després que el govern espanyol tramités dimarts passat el Dura 3, aquest document que fixa les prioritats del proper quinquenni, del període 2027-2031, quatreni, perdó, i de la manifestació multitudinària també que va haver aquest diumenge a Barcelona. Però més enllà d'això, el turisme també va centrar bona part del ple, perquè de fet es van aprovar també dues doncs, propostes que donen un cop, per dir-ho d'una forma, al turisme. D'una banda és a pujar fins al màxim la taxa turística de la ciutat, això és des d'un euro per estades als albergs de joventut, passant pels 2,4 en hotels, als 2,5 en hotels de 4 estrelles, això d'una banda, recordem que és un punt que es va aprovar de forma inicial el passat mes de juny, i de l'altra també una moratòria d'un any per noves doncs, llicències per allotjaments no temporals, és a dir, allotjaments turístics en definitiva, i que per tant durant aquest any no es podran atorgar noves llicències, i durant aquest període doncs, des de l'equip de govern s'ha argumentat que el que es farà és un estudi de la situació que hi ha actualment. De fet, actualment hi ha 6 tramitacions que s'estan fent ja per acollir encara més espais hotelers al municipi del Prat de Llobregat. Tot això, com sempre, amb moltes més qüestions. Podeu doncs, recuperar la crònica que hem fet al Prat.digital i també properament el vídeo al Prat.tv amb el resum de tot el que va donar d'ací aquest ple municipal. Al marge d'això, també, avui parlem, evidentment, com toca, de la Festa Major.
0: Clar que sí. I recordem que s'estrena la fira a meitat de preu a partir de les 5 de la tarda i, per tant, val la pena aprofitar-ho. Lluís, gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.

0: obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, de dijous ja estem, no?
0: Prefesta.
1: Calentant motors, no,
0: sí,
1: per la festa,
0: sí, sí,
1: major.
0: Tu com ho portes?
1: Doncs mira, ho porto bé i precisament avui al programa parlem de festa major perquè ens visita la regidora d'Esports, la Débora García, per fer doncs, bueno, una mica de balanç de com s'ha confeccionat tot aquest programa esportiu de festa major, que bàsicament ho tenim tot concentrat en la matinal de dissabte, agafem també una miqueta de migdia i tarda, i bueno, bé, com s'elabora, com es confecciona aquest programa, quina és la coordinació que hi ha amb les entitats, també que suposa doncs, cites destacades, doncs, bueno, de tot això i del valor de l'esport en una cita, bueno, en un esdeveniment com la Festa Major, doncs avui parlarem amb la regidora. I després, com tots els dijous, no, això ja és una cosa que tinc de la temporada passada. Cada 15 dies, arriba ara, l'altre dia vam tenir l'hemeroteca amb Eusebio Corpa, l'hemeroteca del Manolo Gol. Avui tenim nou capítol de Lliure Directe. O sigui que, bueno, parlarem d'aquestes accions que es van viure al Metropolità, una miqueta què és el que diu el reglament.
0: Ja per parlar,
1: sí,
0: teniu teca.
1: Sí, parlarem de l'àrbitre que tindrà el Prat aquest cap de setmana, en el partit de Sant Rafel, a veure què ens pot dir el Farizo, si el té fitxat o no, aquest col·legiat, i de quin peu coseja.
0: Molt bé.
1: I bueno, tot això avui al programa. Un programa que serà diferent al que escoltareu a l'informatiu i als butlletins, perquè també avui volem, clar...
0: Fer una mica de prèvia, no?
1: Clar. Sí, clar, perquè demà no tenim programa, perquè hi ha festa major, hem de fer també prèvia dels partits del cap de setmana. Per tant, doncs, avui el que és esports ho dividim en dues parts. El programa serà una miqueta secció i una miqueta d'FM, però els informatius ficarem prèvia dels partits. Perquè ja comencen ja totes les competicions de bàsquet. Ahir ja ho comentàvem, no? A l'inici de Lliga, del Pretén, del Club Bàsquet Prat. Doncs tot això, i evidentment també del futbol, que té jornada aquest cap de setmana, doncs tot això anirà avui en els butlletins i en l'informatiu a la part esportiva. O sigui que, bueno, tenim una mica de tot avui als esports. FM per un cantó i prèvies per l'altre.
0: Gràcies, Jonathan.
1: Que vagi bé, adéu.

0: Vinga, doncs anem a repassar també l'actualitat meteorològica de la mà de Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada molt tranquil·la, la d'aquest dijous. Per tant, no s'espera que hi hagi pluges, tampoc que hi hagi núvols destacables. I si de cas aquest matí alguns de baixos, alguna boira fins i tot, que s'ha format en algun racó de l'Empordà, també de l'Ebre. Gran part del dia i a gran part de Catalunya el sol hi ha de dominar. I sempre amb una temperatura dual. Matí que ha tornat a despertar frescal, però la tarda serà de calor, fins i tot una mica més que ahir. Per tant, almenys a la tarda la situació serà completament estiuenca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a la xarxa de transport públic i també doncs, aprofitem per fer un cop d'ull a les carreteres del nostre entorn. Sabem que avui és la Mercè i, per tant, el servei del RAC té la seva festa local, com molta gent també del Prat que treballa a Barcelona, a municipis de l'entorn. Hem de dir que això es nota i molt a la circulació perquè les afectacions que hi ha no són a Barcelona ni a l'entorn metropolità. Per tant, circulació plàcida en el dia d'avui per aquest festiu a la capital catalana.

El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: Marc Quinto, bon dia.
1: Molt bon dia, Issa. Comencem avui dijous de Mercè, que ara comentaves, amb La Vanguardia. I mira, començarem amb la fotografia del dia, perquè és una fotografia que crec que està indignant a la majoria del país, i és el cas de Mari Carmen, que, doncs mira, aquí ja ho diu, commou el país. Ahir va ser desnonada als 87 anys per un fons voltor. I bé, estan havent mobilitzacions, va haver mobilitzacions per intentar desnonar-la, sí. Era la quarta vegada que ho intentava, no van aconseguir. I després, doncs, sembla ser que la gent li ha despertat alguna cosa, perquè, doncs, hi ha hagut mobilitzacions arreu d'Espanya.
0: Em sorprèn que només sigui portada a La Vanguardia aquesta fotografia.
1: Això estava mirant, perquè per això he volgut començar amb ella, perquè
0: ha estat, jo crec, hauria de ser un punt d'inflexió, sí, en aquesta emergència habitacional, perquè a Mari Carmen podem ser tothom i en realitat
1: és un cas
0: de la decadència d'aquest sistema.
1: És un cas més perquè hi ha centenars de desnonaments habitualment, i aquest, doncs, ha commogut més a la gent perquè és una persona extremadament vulnerable, etc. Però bé, la fotografia és d'ella sortint amb els equips d'emergència que la van treure. I doncs bé, és una vergonya tot plegat. I després, l'altra notícia del dia és pel conflicte català, i és que el Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. La majoria del Tribunal creu que el Tribunal Suprem va vulnerar tres articles de la Carta Magna quan va impedir aplicar la mesura als líders independentistes.
0: L'Ara va amb una altra fotografia, en aquest cas de Pedro Sánchez, amb l'alcalde de Nova York, amb Dani. Diu: els poderosos ens tenen por. Però clar, després veiem doncs el cas de Mari Carmen, i és veritat que, de fet, Pedro Sánchez va fer una compareixença, va avançar la seva compareixença per això que havia passat. Però l'Ara, per exemple, destaca aquesta trobada a Nova York en comptes de destacar el que està passant aquí, d'aquestes pròpies declaracions. Altres destacats: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal ara del rei saudita. Veurem en què queda aquest cas. I més temes, més caos a Rodalies, es disparen els robatoris de coure i, per tant, això dificulta encara més l'operativa habitual.
1: I acabem amb el periòdico, també, doncs, altres notícies diferents. Collboni es referma davant d'una oposició fragmentada. Hi ha una enquesta política a les eleccions de Barcelona en què, doncs, el Partit dels Socialistes seria guanyadora d'aquestes eleccions, amb Esquerra com a segona. I, doncs, molt empatats Barcelona en Comú, Junts i Aliança Catalana, que, doncs, entraria al consistori. I, doncs, les darreres forces que podrien tenir alguns regidors són els Partit Popular, Vox i la CUP. Després també la notícia de Sánchez a l'ONU. Sí que aquí el titular apareix, doncs, Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de Mari Carmen, però la fotografia és per ell amb la trobada de l'alcalde de Nova York. I després un informe sobre els autònoms catalans que retarden fins passats els 66 anys la seva jubilació.
0: Molt bé, Marc, anem a explicar-vos què hem preparat a Planeta Prat d'avui.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Què hem preparat, Marc?
1: Uf, doncs avui dia intens, perquè...
0: Xamosa i galana.
1: Estem intentant contraprogramar avui la Mercè perquè la gent es quedi pendent del Prat Ràdio.
0: Si desconnecteu, us ho perdreu.
1: Sí. Comencem fent Seguretat Ciutadana, avui com cada dijous, i com sempre que arriba a la Festa Major, fem doncs, una secció conjunta entre Policia Local i Mossos d'Esquadra per explicar bé el dispositiu de Festa Major, per preguntar una mica com anirà tot el tema de les càmeres. Ja estem veient cartells avisant de que estaran les zones videovigilades, ja tenim la Renfe tancada.
0: A tu no et preocupa que surtis a la càmera?
1: A mi no em preocupa en aquest cas. Va. És a dir, en un cas com Festa Major, que s'havia degradat alguns ambients una mica,
0: prefereixes.
1: Doncs, com jo sóc un ésser de llum,
0: clar,
1: no sé com
0: clar.
1: Es diu en català.
0: Així,
1: de llum,
0: així. Doncs, Marc Quinto es diu en català,
1: clar,
0: ésser de llum.
1: Doncs, llavors, no em preocupa. Em preocuparia que el dia a dia...
0: De fet, a la Xina has estat
1: hipercontrolat
0: a tot el que feies,
1: però allà,
0: no?
1: Però els interessa controlar els seus, no a mi.
0: Ah, cert.
1: Llavors no m'importava. Però, en canvi, aquí em preocupen més potser unes càmeres habituals en certes zones. No, sí. no per mi, sinó perquè ens controlen en general molt. Mm-hmm. Però bé, estic disposat a cedir part de la meva llibertat.
0: Fort, eh?
1: Per...
0: Hem canviat la percepció d'aquest tema i és veritat que
1: les tertúlies...
0: Fa uns anys
1: això
0: es qüestionava
1: i ara
0: és veritat que estem en un altre moment.
1: Llavors parlarem d'això, parlarem de si hi ha dispositiu campai per controlar doncs, armes blanques, què és el que estan fent, perquè els darrers anys sí que hem tingut alguns incidents i entenc que la policia doncs, hi està posant remei amb això, vale? Després, a partir de les 10, parlarem de tot, d'activitats, de concerts, etc, que hi haurà al llarg d'aquests propers dies. Parlarem amb els Meloms, que aquest any els hi han encarregat doncs, participar de l'Espai del Fondo d'en Peixo. I vindran, doncs, tindrem uns quants Meloms que participaran i en vindran uns quants, una mica reduït tot perquè no hi cap tanta gent aquí a l'estudi. Llavors, serà avui molt picadet el programa perquè aniran passant tots
0: gent.
1: Per aquí. Hi haurà molta gent, hi haurà molta música. També parlarem amb la Casa de Càdiz, que, doncs, recordem, ells participen activament de la Festa Major.
0: Sí.
1: Els darrers anys participaven de la Fira, no sé si aquest
0: estan
1: any...
0: Estan al costat de la Fira, per tant fan un espai
1: local,
0: molt a prop.
1: No?
0: Sí.
1: Llavors, si ja ho van venir fent els darrers anys. I, doncs bé, són d'aquestes entitats que a Festa Major fa també coses, tot i no ser de cultura popular. Després, Jabugo, que estaran a la Zona Jove, que són el Javi i l'Hugo, per qui no els conegueu encara, són DJs pretencs i ja han estat a moltes festes, han estat que sí, al nucli antic, a més llocs, perquè...
0: Tu els has vist, però ja no recordes.
1: A molts llocs, a l'skatepark diverses vegades,
0: val.
1: No sé en quin context.
0: Val, no passa res. Els hi preguntarem.
1: A la plaça Xavi Ruiz, en coses del Nus, també. Uh-huh. Doncs són molt agradables, eh? Tu passes molt bé estant amb ells, així que endavant.
0: Perfecte.
1: També... uns que ens fa especial il·lusió, un que fa especial il·lusió aquí a Planeta Prat, com és Mamaduixa, que també és un dels plats forts de la Zona Jove i que aquí, doncs ja sabeu, tenim la seva cançó de comiat, la millor gent del planeta, de comiat del programa. Veurem si finalment podem parlar amb ell.
0: Hem intentat que vingui en directe, això ja ens van dir que no era possible, però... intentarem parlar amb ell.
1: De moment és per telèfon. Intentarem que sigui de veritat i que sigui per videotrucada, però massa coses demanem. Després parlarem amb la Rauxa, que també és un altre grup d'aquí a propet, de Viladecans, eren?
0: De Sant Boi.
1: De Sant Boi. I doncs també ens visitaran, que fa bona pinta. I més participació pretenca, Anomala DJ, que estarà al Julio Méndez. No,
0: sí, estarà al Julio Méndez.
1: Julio Méndez. Que hi ha tantes coses.
0: I, sí, doncs, tenim aquí per tot apuntat, perquè déu-n'hi-do. Julio Méndez, dissabte.
1: La Imma Quesada ens sona perquè de normal la veiem fent fotos, però també és DJ i doncs, la música que ens ha portat perquè il·lustrem una mica la seva entrevista és molt canyera, molt divertida i la coneixeu totes i tots. És a dir, que qui vulgui música, no només reggaeton o no només música més electrònica, tal,

0: Música disco, és.
1: Ella, música disco, super, super agraïda.
0: Molt bé.
1: Després, les veus de la Neus, com no podria ser d'una altra manera, Festa Major, ha sortit al carrer a parlar amb la ciutadania del Prat sobre una mica com veuen aquesta Festa Major. Hi ha una mica el de sempre, de jo portaria aquest grup...
0: Estopa, no?, que sempre surt.
1: Clar, els concerts...
0: Aitana, que
1: no
0: segur que ha sortit també.
1: No conec concerts, tal, però doncs, ja van explicar una mica a l'entrevista prèvia a Festa Major que doncs, els catxers dels darrers anys han augmentat moltíssim i els ajuntaments poden fer el que poden fer, perquè no només és concerts, es gasten diners en focs, en la pirotècnia, en la seguretat, en mil coses més. Llavors, doncs, i també s'ha d'intentar trobar tots els gustos.
0: També ens explicaven que, per exemple, si el grup té un concert de pagament la setmana d'abans o dues setmanes d'abans,
1: no vindrà,
0: no vol venir gratis a Festa Major, perquè, clar, els seus concerts a Barcelona, llavors no s'omplirien. I, per tant, no es podrien anunciar fins a la setmana d'abans, cosa que des dels ajuntaments no es vol, perquè al final el cartell de Festa Major és una cosa conjunta i compartida.
1: I que la gent necessita tenir-la des d'abans de l'estiu aquí.
0: Per tant, és un encaix difícil i també un altre tema que parlarem a la tertúlia de demà és quants diners ens volem gastar com a ciutadans del Prat en una sèrie de concerts, no? Uns artistes, com van parlar en el seu moment de Quevedo, no? De si hem de pagar una barbaritat de diners
1: amb diners
0: de l'Ajuntament.
1: Hi ha altres serveis que s'han de seguir pagant, també.
0: És difícil, és difícil. Doncs però què portaries?
1: D'això, jo... És que jo amb Mamadou se'l portaria aquests darrers que han vingut aquests últims anys.
0: El Miqui, potser, que és
1: el
0: la
1: Miqui
0: teva
1: Núñez,
0: cançó.
1: El
0: Miqui
1: Núñez, que és la meva cançó d'ara de l'inici. No sé, música catalana hem d'intentar portar més.
0: Molt bé.
1: I jo que sé, un Quevedo també portaria,
0: home,
1: Quevedo, que jo he anat a algun concert de Quevedo i esperé una Aitana amb les babies i sí, tot això està molt bé, però és impagable. Ja va costar pagar l'Alfred, imagina't. I acabem amb el Col·lectius en Xarxa.
0: Molt bé, Marc, déu-n'hi-do, sí, quin programa tenim.
1: Sort i encert.
0: Gràcies i que vagi molt bé.
1: Fins ara.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, l'espai Meloms, un espai on la música pretenca n'és la protagonista.
2: Hola, soy Billu, de Meloms. Mi recomendación para hoy es Miento Menos, de Pigmeat.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 2299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 35 minuts ara mateix per sobre de les 9 del matí. Comencem el contingut pròpiament del Planeta Prat d'avui parlant de seguretat ciutadana. Ja sabeu que és un dels espais del Planeta Prat habitual i que sempre abans de la Festa Major del Prat ens agrada convidar a policia local i a Mossos d'Esquadra per poder-vos explicar els diferents dispositius especials que es faran a la ciutat durant aquests dies de la Festa Major. De fet, a l'inici comentàvem que la principal novetat d'enguany són les càmeres de control que ja s'estan instal·lant als espais on es desenvolupen activitats i que, de fet, centraran bona part d'aquesta entrevista. Saludem el Rafael Pino, intendent en cap de la Policia Local del Prat. Benvingut.
1: Gràcies, bon dia.
0: I també el Francisco Alcaide, cap de l'àrea bàsica policial del Prat, de Mossos d'Esquadra. Què tal?
2: Què tal? Bon dia.
0: Comencem per explicar aquesta novetat. Per què es posaran càmeres en espais de Festa Major enguany?
1: Bé, les càmeres s'han d'entendre com una mesura complementària al dispositiu de policia que és conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Local. Tots els elements i la tecnologia que podem implementar per millorar la seguretat seran implementades a la nostra ciutat. No oblideu que estem en fase de licitació d'adjudicar el que és la instal·lació de càmeres fixes durant tot l'any a tota la ciutat, i això ha estat un avançament del que podria ser la instal·lació de la... A nosaltres ens agrada més parlar de videoprotecció en comptes de videovigilància, d'acord? A nosaltres i a la resta del sistema de seguretat pública de Catalunya, perquè nosaltres concebim les càmeres com un sistema de protecció de drets fonamentals, no tant de vigilància. Nosaltres no estem per vigilar la ciutadania, estem per protegir els drets de la ciutadania. I s'ha demostrat, no únicament aquí, sinó a tot arreu, que les càmeres ajuden a minimitzar l'impacte de la inseguretat i, sobretot, ajuda també a millorar la percepció de seguretat.
0: On estaran situades?
1: Perdó, no vull dir percepció de seguretat subjectiva, que sí, els mitjans estan...
2: És totalment correcte, per afegir una miqueta el que ha comentat el Rafa, pues la mesura de seguretat evoluciona i s'adapta a les situacions de cada moment. Aleshores, pues les càmeres són una eina més que tenim, complementària a la presència dels serveis de seguretat, i el que importa, el que és important entendre és que formen part d'un dispositiu preventiu per tal de protegir a les persones i respectar els seus drets com a ciutadans.
0: On estaran situades aquestes càmeres durant els dies de festa?
1: Es fa un projecte previ perquè s'ha de justificar a la instal·lació. No es pot posar càmeres de forma aleatòria ni de forma capritxosa, no? I per tant, la justificació la trobem on es troba la major concentració de persones. I ja sabeu, en la Festa Major es concentren més les persones. Per tant, els espais estan dissenyats, estan senyalitzats, el sistema està autoritzat per interior, i el que també hem de tenir clar és que tothom se li garantirà el seu dret a la intimitat, perquè és un sistema molt garantista. Qualsevol persona té la capacitat d'exercir els seus drets d'accés, de rectificació, etc. Però que tothom pensi que és un sistema en el qual a nosaltres ens ajudarà, per una banda, a prevenir possibles infraccions administratives i delictes penals, i per una altra banda, si passa alguna cosa, poder posar a disposició dels equips d'investigació de Mossos i poder posar a disposició dels jutges la investigació que pertoqui, perquè ens ajuda molt a la investigació i a la possible identificació dels autors. Però la part més important és la prevenció per nosaltres. Sabem, està demostrat, que el fet de que hi hagi càmeres redueix sensiblement les incidències que pugui haver a la via pública.
0: Per tant, parlem dels espais de l'estació, de Fira, de Julio Méndez, Plaça de la Vila, Fondo d'en Peixo i
1: correcte,
0: Jardins de la Noguera.
1: Correcte.
0: Qui estarà mirant aquestes càmeres?
1: Mireu, és important que penseu que quan parlem de videovigilància, que a nosaltres ens agrada més videoprotecció, pensem en el sistema clàssic de que algú està mirant milers de monitors. Això ja és edat mitjana. Els sistemes actuals no necessiten d'una vigilància directa per part de persones. Nosaltres tindrem a la nostra sala de policia local la possibilitat de veure directament, però el que farem és estar pendents de quan hi hagi algun incident, és a dir, no estarem pendents en cada moment què està fent cadascú, perquè, entre altres coses, són molts espais, els efectius els necessitem a la via pública, i per tant hi ha un sistema que ens dona alertes. De totes formes, tindrem la possibilitat, perquè el sistema ens ho permet, de poder veure diferents dispositius com un mòbil o una tableta al cap de torn que estigui al carrer, per poder veure en cada moment com estan els espais. i poder reaccionar conjuntament amb els companys de distribuir els efectius en aquells espais que es puguin anar calentant, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, que ningú es preocupi que, que hi ha algú amb el gran hermano controlant què sí. està fent en cadascú, perquè no, no tenen ni temps ni personal. Està concebuda als sistemes de videoprotecció perquè saltin alarmes de quan hi ha moviments estranys, quan hi ha concentració de persones que volen cadires, per exemple. A partir d'aquí és quan concentrem la mirada, comencem a enregistrar i comencem a enviar dispositius. És molt més ràpid. No, no hem d'esperar la trucada a ningú. Per això jo crec que la gent ha d'entendre que és un sistema que complementarà el nostre dispositiu. El dispositiu és el mateix. És el mateix que anys enrere i que és prou potent perquè els companys de Mossos aporten molts equips perquè puguin donar resposta ràpida a qualsevol incident. Però és que les càmeres ens donarà l'avís molt abans.
0: Per tant, no es controlarà si tu vas a la festa no. amb qui sigui, que és una de les coses no, que li preocupa no, la gent no. de dir, bueno...
2: És totalment garantista i, com ha dit el Rafa, és per garantir que qualsevol fet, ja sigui administratiu, ja sigui penal, ja sigui dret, després, a posteriori, pugui ser recaptat i per la unitat d'investigació fer-lo servir i treballar aquest aspecte. Per tant, no us preocupeu pel tema que acabes de dir. És a dir, si vas amb algú o amb l'altre. No està fet per aquest motiu. És a dir, és un tema de seguretat i, sobretot, també dissuasori. Vale? La gent sap que hi ha càmeres i també és un factor més que ens ajuda.
1: Penseu que el fet de que un funcionari públic, ho diguem així en general, faci un ús incorrecte, inadequat, és un delicte penal. O sigui, que no és poca broma. Us asseguro que ningú es vol jugar la seva carrera i, de fet, podeu anar a fer un estudi sobre les notícies que surten de quantes vegades unes imatges s'han utilitzat per part de la policia per un objectiu que no era. Són molt poques, perquè realment està molt castigat. I és així com ha de ser, No ens enganyem. O sigui, són coses molt serioses. És igual que les nostres bases de dades policials. Està molt controlat qui accedeix, què pregunta, què examina. Perquè estem parlant de drets fonamentals de les persones. O sigui, hem de superar aquesta por en el nostre país, que és comprensible, de que m'estaran vigilant. No, cap problema. Estem per protegir, no per vigilar. Insisteixo en aquesta idea.
0: És veritat que en els últims anys això ha canviat bastant, perquè quan parlàvem de l'inici que es començava a plantejar el tema de les càmeres al carrer, sí que es parlava molt d'aquest dret a la intimitat, i ara en els últims anys, quan hem parlat més doncs de la licitació i de que aquest procés es convertirà en una realitat, i de fet hem parlat a les tertúlies de la notícia de les càmeres temporals a Festa Major, ja hem canviat, no?, i hem passat una mica pàgina sobre aquest dret a que ens gravin o no a carrer per la manca de sensació de seguretat que hi ha a nivell general. No sé si penseu que també pot contribuir a revertir aquesta situació, perquè és veritat que ara ens veiem molt exposats a carrer, fins i tot a tothom que té un mòbil, no?, amb aquestes imatges que potser no estan tan controlades com sí que poden estar aquestes càmeres.
1: És el que t'anava a comentar. Fixa't que els poders públics, els ajuntaments principalment, perquè a les ciutats són els ajuntaments els que posen però a l'autopista, a tot arreu, per on caminem, hi ha càmeres. Però estan controlades, estan fiscalitzades, com ha de ser, Però ningú fiscalitza qui el del costat s'està gravant. T'està fent un selfie, el penja, un altre et veu. O sigui, és molt curiós, no?, el pensament que tenim, i nosaltres som garantistes, però ningú es pregunta, hòstia, i el que m'està al costat, el que m'està gravant, perquè hi ha milers de gravacions en un esdeveniment com aquest. Precisament, això és el que... I potser les crítiques de les persones que diuen, és que m'estan controlant, haurien de veure les seves xarxes socials, que està exposant la seva vida, probablement.
0: Clar, i això és un tema de debat molt ampli, però és veritat que potser s'ha de començar també a controlar en certs espais. Jo pensava l'altre dia a la platja de persones, no?, que estaven enregistrades i dius, ostres, és que, bueno, no sé, fins a quin punt, no? O debats al gimnàs de gent que els grava, no?, i surten altres persones i clar,
2: correcto.
0: Tenim aquí una barrera complicada. Sí. Doncs hem parlat d'aquesta principal novetat que s'afegeix al dispositiu ja habitual que coordina Mossos amb policia local. Quants efectius dediqueu? Bueno, quants equips estaran desplegats?
2: Més que efectius, hem de parlar de que s'ha dimensionat en relació amb la planificació que s'ha efectuat prèviament, coordinadament amb policia local, si els diferents entitats i serveis de seguretat i serveis que participen, de forma que sigui el més ajustat possible. És a dir, no parlarem de números, però sí que creiem que tenim la dimensionat el dispositiu per donar resposta en cada activitat o cada espai oportú, i si surt alguna problemàtica tenir recursos per donar aquella situació més crítica, intervenir en garanties. No ha de per què passar, d'acord? Però, ja li dic, no parlem de números, jo crec que la dimensió està força ajustada i dimensionada per tal de que tothom pugui gaudir de les festes en total normalitat.
0: Quin és l'espai més problemàtic de la Festa Major?
2: No ens agrada tampoc fer cap tipus de parlem de criminalització de cap col·lectiu. Sempre parlem dels joves, però continuo dient. Els joves tenen el seu espai com a tothom. Sempre es diu que els joves, que si la beguda, que si tal, però considerem que la gran majoria de joves, com a tothom, el que va és a trobar-se, a gaudir de la música, a gaudir dels amics i a passar-s'ho bé. I el que demanem, però ja no només als joves, a tothom, que tot això que ho faci, però sempre amb respecte, amb responsabilitat, amb civisme, que és el que ens va ajudar perquè nosaltres, com a policies, estem en un segon pla i no som els protagonistes, que és allà on vaig. La policia no ha de ser pas el protagonista d'una festa major. Ha de ser els ciutadans, i en aquest cas, parlem dels joves, els joves. Gaudir de la festa, passar-s'ho bé, estar amb els amics, veure controladament, i tot allò que veiem que hi ha una problemàtica, acudir, demanar als efectius de seguretat ciutadana, Mossos, policia local que estiguin, i alertar de les situacions. D'acord? Però continuo dient, Mossos, policia local, no han de ser els protagonistes.
0: Es fa algun tipus de dispositiu a l'entrada abans del recinte de la Renfe, que és on més gent s'hi aplega? Es farà algun control també, com hem vist per part de Mossos, com el campai de control d'armes blanques?
2: Bueno, vamos a ver. Farem, sobretot el divendres, dissabte, com bé has comentat, a la zona de Renfe i de metro, sí que farem un filtratge de tota aquella gent que ve de l'exterior, d'acord, i que acude a la zona de l'espai jove, per garantir que aquesta gent, sobretot el tema d'armes blanques, el tema de ampolles de vidre, etc, etc. Tampoc volem ser alarmistes, d'acord? Això, hi haurà presència policial, però, com he dit abans, per garantir que tot se desenvolupi en total normalitat. I sí, es farà, hi haurà policies de Mossos de la comissaria nostra, i ara companys de policia local, i també tindrem recursos regionals, com és l'ARRO, d'acord, que són efectius que en problemàtiques d'ordre públic són els que intervenen, que esperem que no sigui el cas i que tot transcorri en total normalitat.
0: Com a ciutadans, ara hem vist, ens ha frapat, no?, aquest cas de Manresa, on una persona intentava separar una baralla i de fet va acabar morint intentar realment que no arribés a més. Què hem de fer si ens trobem en una situació d'aquestes característiques?
2: Com he comentat abans, per això està la policia, s'ha d'acudir a la policia, 112 sobretot, i buscar punts en els que té la policia per alertar i que intervinguem. Jo continuo dient, tot això que surt a les imatges, com bé hem comentat abans el Rafa també, a nivell d'avui en dia que tot es grava, aleshores es magnifica una mica i tot és bastant alarmant. Pensi els milers de pobles que hi ha a Catalunya, sí que hi ha fets puntuals, però no ha de per què passar, i com dic, si qualsevol incident o allò que veiem que pot comportar alguna problemàtica, per això està la policia, per això estan els Mossos, la policia local, i alertar ràpidament.
0: Anem amb un altre dels espais que de fet repeteix ubicació, com és la Fira, una ubicació que estrenàvem l'any passat enmig de molta polèmica, però que de fet s'ha consolidat i a nivell general tant firaires com molt gruix de població pensava que era un lloc bastant ample, bastant agradable per poder passejar. A nivell policial, com ha anat aquest canvi d'ubicació de la Fira? I com us prepareu, perquè és un punt al final d'atracció de moltíssimes persones.
1: Tu has dit molt bé. L'espai s'ha consolidat perquè era una necessitat. On estava abans la fira, la ubicació, la saturació de firaires al lloc, en algun cop ens havia plantejat problemes d'accés dels serveis d'emergència. Nosaltres, bombers, ambulàncies, per poder atendre una emergència. I això dintre del que és un pla d'autoprotecció ja estava més que identificat. Per tant, el canvi era necessari. Una altra cosa és que el canvi es viu de forma traumàtica. Però al final, jo, disculpeu, però és que sempre em recordo dels canvis que he viscut en altres poblacions, que ja estava a Sitges, al Carnaval i tot això, quan el canvi funciona perquè està estudiat el perquè s'ha fet, per evitar el que passava abans, acaba sent un èxit. I per tant, per nosaltres, policialment, és molt més fàcil treballar en una fira, perquè la fira ha de funcionar, com deia el Ferran, de forma normal. Si la policia ha d'actuar, ha de tenir els canals d'accessos, d'evacuació, perquè si no després es complica tot. Per tant, per nosaltres, totalment d'acord amb la ubicació del Firaires, nosaltres també parlem amb ells, i jo personalment sempre els hi pregunto, al començament del canvi sempre, totes les persones de qualsevol àmbit de la nostra vida, sempre, però després sempre, normalment és per millorar, i per tant, si em preguntes la ubicació, nosaltres apostarem sempre per aquesta ubicació perquè és molt més fàcil poder intervenir en el cas de necessitat.
0: També és un lloc on es fa tota una previsió doncs, amb molt de temps per treure els vehicles que hi ha en aquell espai. D'un altre lloc d'on es treuen molts cotxes és l'aparcament de Renfe, òbviament. Ara mateix, quines són les opcions per poder aparcar en aquests dies previs a la Festa Major tota la gent de l'entorn de per aquí, no? de l'entorn de l'estació i també la gent de l'entorn de la fira? Perquè és veritat que fins i tot han canviat, no?, aquests espais dissuasoris.
1: Clar, abans teníem dues campes que els seus propietaris ara estan utilitzant per la seva activitat privada i per tant no podem posar els vehicles a altres espais que no siguin espais públics. Quan tenim una ciutat que ja tothom ja comenta, no?, que té la seva dificultat per trobar espai per estacionar, si a més els hi posem zones molt extenses que hem de prohibir l'estacionament, doncs genera més tensió. Però també hem de ser conscients que si volem una Festa Major que dura 4 dies, doncs tothom ha de posar de la seva part. I si algun dia algú ha de caminar una cosa més, doncs la salut cardiovascular de la persona també és el verdader. Sí, per tant, jo crec que, com sempre, hem de trobar un espai en el que tothom ha d'entendre que miracles no es poden fer. La ciutat té l'espai que té. I per tant, intentem trobar la forma als espais que menys perjudiqui la gent, però és el que tenim.
0: Es multen els vehicles que s'han retirat d'aquests llocs?
1: No, aquest és una altra cosa que la gent hauria de saber. És a dir, nosaltres per ordenança podríem perfectament senyalitzar i les persones, si no compleixen la normativa i la senyalització, podríem denunciar i la retirada del vehicle grua, que té un cost per l'Ajuntament, té un cost molt elevat, podríem cobrar la retirada grua i no ho fem. O sigui, això la gent ho ha d'entendre. A molts llocs és qüestió també d'entendre que és un servei que paga tota la ciutadania del Prat, és un contracte, no, que té l'Ajuntament i paga tota la ciutadania, i hi ha molta gent que no li agrada la Festa Major o no participa o marxa aquests dies, doncs aquest servei que presta, que és un servei públic, no es fa perquè també és una forma de entendre que la ciutadania doncs també és un enrenou que li provoquem, no? Però que també han d'entendre que aquí estem en un punt en el que tothom ha de posar la seva part.
0: Hem vist una queixa perquè aquest aparcament dissuasori, sobretot de l'espai de l'estació, ha passat a ser a la ronda de Ponent i fent servir el carril bici, que és un carril que es va habilitar fa un parell d'anys. No hi ha hagut una solució on el carril bici es pogués mantenir? Per on han d'anar les bicis en aquell espai?
1: La solució és la norma general de trànsit. És a dir, quan no hi havia carril bici, per on circulava la bici? És un vehicle, una unitat de trànsit que circula per la via pública, calçada. Doncs, si ara no hi ha carril bici, doncs per la calçada. I què suposa això? Doncs que el vehicle que acostumava a anar a una velocitat que no era l'adequada perquè és 30, haurà d'adaptar-se a la velocitat de la bici. Però són 4 dies. Tothom ha de posar de la seva part. Perquè no hi ha una altra forma de veure on posem els espais. O si, perquè no podem soterrar-nos. Som una ciutat que té per sota molta aigua, no? I per tant hem de ser generosos en el sentit de que són 4 dies i al final que 4 dies no sigui el carril bici no suposa res perquè una persona vagi per la calçada com qualsevol ciclista, aquí el company és ciclista i sap que circular per tot arreu i no tot arreu hi ha carril bici, que és l'ideal, eh? Perquè jo també vaig en bici i et dona més garantia, però bueno, al final està la calçada.
0: Quina és la recomanació a nivell de mobilitat per desplaçar-nos d'un espai cap a l'altre durant aquests dies?
1: La bici, sigui per carril bici si n'hi ha, si no calçada, i caminant, sempre. Però no només en festa major. Nosaltres de la policia local sempre diguem que la millor mobilitat, evidentment, quan la mobilitat són desplaçaments mitjans o llargs, clar, transport públic i, per últim, el transport privat. Aquesta és la recomanació sempre de la mobilitat. Per què? Perquè genera menys mobilitat i menys problemes de trànsit. Per tant, per festa major, si aquí tens més espais molt a prop, si realment jo quan estic treballant de nit acostumo a moure'm d'un costat a un altre gairebé caminant i no passa res. De veritat,
0: a vegades vols arribar a l'altre concert i llavors no hi arribes i que estàs a Julio Méndez, vols venir cap a fondo i clar, se't passa si no el concert.
1: Clar, és que volem estar a tot arreu.
0: Clar, és que volem estar a tot arreu. I és veritat que hi ha coses simultànies, no?
2: Sí, i aprofitant i per també aconsellar en altres aspectes també a nivell de festa major, pues també seria interessant perquè comentar-li a la gent que en espais sobretot multitudinaris dels concerts i tot allò, pues tinguin cura de les seves pertinences, sobretot els bolsos, el tema de sobretot carteres, el tema de mòbils, d'acord, que són puestos que, bueno, els amigos de lo ajeno aprofiten i li agrada fer el seu agost, que diuen.
0: Aquests aleshores, són els delictes que es fan més?
2: Sí, el furt, el furt. Aleshores, pues, siguem bastant curosos d'on deixem les nostres pertinences i estem alerta. No significa que hem d'estar... però bueno, que siguin curosos amb aquest aspecte. Per altra cantó també, els que van amb infants petits, sobretot, pues que tinguin multituds i sobretot marcar-li sempre un punt de trobada en cas de que es despistin o qualsevol cosa, un lloc on han quedat amb els pares o el que sigui, de forma que es puguin trobar i pues és un tema que si no ens arriba molts a vegades de pèrdues. I què més coses de cara...
0: De fet, hi ha unes polseres que s'estan entregant a l'Ajuntament, per tant, podem anar a buscar-les pels infants per poder posar el nostre telèfon mòbil i d'aquesta manera doncs, que tot sigui molt més ràpid perquè quasi sempre es troben, no, les persones.
2: Correcte.
0: Però aquest moment d'angoixa que es pugui evitar.
2: I en quant a l'alcohol i la conducció, sobretot, el que ha de conduir alcohol zero. És a dir, hem de garantir, pues, bueno, la gent pues, li agrada beure i tal, però hem de ser molt conscients de que hem de tornar a casa amb seguretat i sobretot també no posar ningú en perill, d'acord?
0: El fet que coincideixi la festa major d'enguany amb la Mercè afavoreix...
2: Bueno, l'any passat ja va passar. Coincideixen amb festes majors com és la Mercè, com és la de Molins de Rei, que també atrau molta quantitat de gent, i això ni és ni bo ni dolent. Jo crec que els paratècnics i paratenques pues, gaudiran de les seves festes, i la gent de fora, pues, el que li agrada alguna activitat que es faci o clar, algun concert concret, pues, vindrà aquí o anirà a la festa de la Mercè, i hi ha gent per a tot i per a tothom. És a dir, són moltíssims. Aleshores, pues, bueno, no... és un factor més, però bueno, ja està. I com he dit al principi també, i per acabar amb els consells, una altra seria també pues, que quan veia alguna situació, com hem dit abans, que bueno, pues, si una miqueta en lloc d'intervenir i poder liar-se la troca, que diem, pues, acuda pues, a les forces i cossos, a la policia local, al Mosso d'Esquadra, per tal de posar en alerta.
0: Sí, perquè no sabem, no, què té l'altra persona i no sabem si tenim la situació controlada. No? Doncs esperem que la festa major passi amb els mínims incidents possibles. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona també per obres amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit Lleida per també obres amb un carril tallat. I a banda a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajada i en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, però ajorna les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè Patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxe Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals de la ciutat.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
4: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
5: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
6: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
7: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said,
1: 6 minuts per sobre de les 10 del matí, comencem a parlar de música al Planeta Prat. En tindrem molta i molt variada perquè, de fet, hi ha moltes sessions de DJs programades per aquesta festa major i avui ens visiten uns quants col·lectius, com per exemple l'associació Meloms, que de fet és per on començarem, que allargaran una mica el que és la festa de divendres a l'espai de Fondo d'en Peixo. Avui ens acompanya la presidenta de l'associació Meloms, la Núria Sánchez. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: I de fet, hem de dir que els dijous a l'Espai Meloms, al Planeta Prat, fa doncs, aquest inici de recomanacions també de cançons de gent del Prat, que era una cosa que volíem fer i que vam contactar amb vosaltres com a experts també en música pratenca. Com està
2: Moltes
1: anant
2: gràcies.
1: Això per vosaltres?
2: Bueno, a veure, és contentes de fer-ho perquè és una iniciativa que és molt bonica, moltes gràcies. I el que passa que sempre és una mica difícil coordinar-nos, però bé.
1: De moment bé, aquesta col·laboració que volíem tenir al Planeta Prat també amb l'associació de melòmans de la ciutat i els hi vam proposar doncs, això, anar rescatant músiques de gent del Prat tots els dijous cap a les 9:28 aproximadament, doncs tenim aquest espai amb els Meloms. Més enllà d'això, els Meloms també han fet algunes propostes pròpies, algunes per passar i conèixer diferents establiments de la ciutat amb molts DJs desplegats en una tarda, doncs, amb un tardeo màgic per la ciutat.
2: Sí.
1: I després heu participat del Ricardeo, o sigui que
2: sí.
1: Heu tingut moltes coses ja.
2: Sí, bueno, es va fer la ruta del vinil,
1: sí.
2: Pinxos i punxades, que això, bueno, va estar molt treballat, però sí que va venir com de sobte, perquè nosaltres havíem vingut aquí a la ràdio i encara no ho tenien. I bé, molt bé, eren 15 selectors i selectores, més nois que noies, però bueno, sí, i va estar molt bé, i gairebé totes del Prat.
1: Clar.
2: I llavors eren 6 o 7 locals i 12 hores.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no, però va estar molt bé.
1: També va estar això, el Ricardeo, que era
2: Ricardeo.
1: Doncs, un dels moments d'oci
2: sí.
1: que ha tingut molt d'èxit a la ciutat aquest estiu.
2: Sí, el Ricardeo va estar molt bé, és una bona proposta.
1: I ara teniu una mica el colofó, que és participar a la Festa Major del Prat,
2: sí.
1: I a més d'un espai que jo crec que us agrada molt, perquè també molts de vosaltres heu estat DJs residents a la Sala Mono de la Sala Casino, i és l'extensió, no?, a Fondo d'en Peixo, d'aquell espai. Ara parlem una mica de com us ha arribat aquesta proposta, no sé si ho vau proposar vosaltres, perquè és veritat que hi havia una mancança, no?, d'allargar la nit a Fondo.
2: Doncs no, ens va arribar des de la capsa la proposta, no va ser per part nostra, i el mateix, contentes, no, de que comptin en l'associació i en nosaltres no havíem punxat mai.
1: Clar.
2: A la Festa Major, però cap, ni el Manu,
1: no,
2: ni el Villu, ni jo, no.
1: Us hem vist a totes les festes, però
2: sí.
1: No a la Festa Major, no?
2: Però a la Festa Major encara no.
1: Doncs ara ens traiem el barret de presidenta de l'associació Meloms i
2: sí.
1: Com a Miau, com a DJ Nu també, explica'ns què significa llavors participar a festa i estar com a DJ. Com t'has preparat la sessió de demà?
2: Bueno, la sessió de demà és una sessió amable perquè punxem, hi ha un warap abans de Balahits,
1: uh-huh.
2: I llavors nosaltres comencem a les 10 i fent 30 minuts. I després és el concert, allà al Fondo, de Balahits, i quan acaba tenim una hora. O sigui que ens toca posar pocs temes a cadascú, perquè són tres.
1: Clar.
2: Potser una persona no seria més temps, mm-hmm. però al ser tres, i cadascú porta la seva llista, o sigui que sí, ens coordinem per veure qui acaba, qui comença, en qui tema, però cadascú porta el seu setlist.
1: Serà bastant lliure, no?
2: Sí.
1: També. Qui t'acompanya?
2: Villu, que era company de cabina al casino, i Manu, que també.
1: Sí, era... És una mica un remember per vosaltres, no?
2: Sí, sí, però per la meva part no, perquè jo punxaré en vinil, i això no ho vaig fer jo a la sala casino.
1: Per què has decidit canviar cap al vinil?
2: Doncs he canviat perquè DJ Nu, que és quan coneix la gent, és més comercial, i llavors està Billu i Manu que fan la part digital, no? Llavors jo, que ells no punxen comercial precisament, o sigui, no s'assemblen a DJ Nu, però jo volia fer una cosa diferent, i també una mica per l'associació, no? que es vegi que l'estima que li tenim a la música i al vinil, i aquesta és la meva contribució.
1: Sí, que voleu que es noti, no?, aquesta part fins i tot una mica nostàlgica de tornar a aquesta música més artesanal. A nivell de tècnica, Núria, què significa punxar en vinil? Quin és el canvi? Perquè, clar, ara és tot molt més fàcil, no?, amb la taula, amb tot el digital.
2: Sí. Diguem que la preparació és la mateixa, però canviar el directe sí que pots tenir alguna cosa de... una falla, no? Mentre estàs punxant en digital passa, es penja la taula i es penja i ja està. Però que el vinil ja no són... També falla tècnicament, però, per exemple, el clima. El clima és molt important per punxar en vinil. Si fa vent, és horrible.
1: Ostres, clar.
2: Quan vas punxar, també com Miau, a l'Escarxofa en Jazz, a part de la calor de sempre de l'escarxofa, que és molt típic, no?, que t'abraça, literalment, igual que una carxofa, t'abraces. Doncs feia molt de vent i van sortir dos discos volant, però volant,
1: Ostres.
2: Un va caure a l'esquena d'una persona i va parar ella, i l'altre no sé d'on el van recollir.
1: Clar, físicament requereix que has d'estar traient discos, buscant, no?, rebuscant el que vols fer. I clar, de moment sembla que les previsions són molt bones d'aquesta festa major, que no plourà i que no farà vent, tampoc. Tindrem caloreta, fins i tot jo crec que vindrà de gust estar la nit de divendres fora de casa, en l'espai de Fondo en Peixo, que ens ofereix una tarda-nit boníssima a partir de les 10, doncs, amb la sessió dels Meloms, amb aquest warm-up de 30 minuts, després els Balahits, i després, doncs, per acabar la nit de nou, amb aquests Meloms a tres bandes una mica, també remember del que va ser la sala casino. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
1: Ens quedem amb la vostra música. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: 19 minuts per sobre de les 10 del matí. Com us hem dit, avui tenim música per tots els gustos, de totes les maneres. Segur que trobeu el vostre encaix a la Festa Major i és per això que la Casa de Càdiz sempre fan propostes en el seu local, que com sabeu està molt a prop també de la fira i per tant es converteix en un pol d'atracció de moltíssima gent que passarà des d'aquesta mateixa tarda que comença la fira, doncs ja començarà a haver-hi xup-xup. A partir de demà tenim propostes a la Casa de Càdiz que us volem explicar. Tot seguit ho fem amb la Tomasa Orellana, ella és una de les sòcies. Què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Buenos días. Bien, aquí a hablar de... Uy, me voy a quedar un poco...
0: De tot el que feu, de les migues, del baile, de tot. Molt bé, tenim la Filo García, que ja és doncs, una conegudíssima professora de ball i que també és vocal de la Casa de Càdiz. Què tal, com estàs?
2: Muy bien, aquí ya dándolo todo.
0: I també tenim el Miguel Pérez, que també el coneixem com a organitzador d'esdeveniments de les diferents cases regionals, que fa uns anys que està amb la Casa de Càdiz i que fa també doncs, que la seva experiència la porta a Festa Major perquè té molta experiència organitzant esdeveniments. Què tal, com estàs?
3: Pues muy bien, un año más y nada, buenos días a todos.
0: ¿Por qué volíeu fer coses a la Festa Major, Miguel?
3: Bueno, nosotros, las casas regionales andaluzas de aquí del Prat, la Festa Major la queremos hacer pues precisamente para eso, para que nuestra cultura, pues aunque sea poquito, siga presente en nuestra ciudad.
0: Fa uns anys que va canviar la fira, és veritat que en d'altres ocasions hem parlat de la possibilitat de tenir una guingueta,

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Rasa Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
7: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
8: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
10: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
11: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
12: ¿Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
2: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí, música de tot tipus. De fet, el combo perfecto, que molta gent recordarà, aquest duet pretenc, que de fet estan de represa i han tornat també, s'estan tornant a moure, i els posem per ambientar-vos la sessió de la zona jove estació de Jabugo, que podrem gaudir demà divendres, que és un dia que molta gent agafa amb moltes ganes la festa major del Prat. Saludem a Lugo Delfa, què tal, benvingut?
1: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: I a Javi Cobo, què tal? Benvingut. Parlem una mica de què és Jabugo, perquè porteu ja uns anys fent feina, us hem vist a moltes festes del Prat. Com vau decidir juntar-vos i fer un projecte conjunt?
2: Doncs la veritat que va ser una mica, va sorgir per necessitat, no? La idea.
1: Sí, sí.
2: Va ser un cap d'any que veiem que les iniciatives que hi havia al voltant nostre no ens agradaven, i en aquell any estàvem començant a fer coses al Casal de Llavor, així de manera autogestionada, i van dir, oye, per què no agafem una taula de punxar la que jo tenia a casa, que havia començat a punxar pel meu compte, per què no l'agafem i fem una festa? Llavors havia punxat unes quantes vegades pel
1: seu compte. Sí, perquè en aquell moment jo també tenia un grup de música en el qual no teníem al principi no teníem bateria, i molta part també la fèiem amb una taula.
0: Clar.
1: I vaig començar també a aprendre una mica, vam coincidir que els dos estàvem començant i ens vam juntar alguns dies i vam començar a practicar i ale.
2: I directament al parell de la setmana o així ja estàvem punxant a una festa.
1: Sí, sí. Sí,
0: que aquí al Prat us hem vist bastant. En quins espais heu actuat?
2: Doncs sobretot això, el nostre comens va ser a la Llavor, allà el primer any, va ser el 2023, ens podíeu trobar pràcticament cada parell de setmanes, cada mes estàvem allà fent alguna cosa.
0: I allà va ser on vau créixer,
2: on
0: com
2: començar
0: el projecte, no?
2: I on es va conèixer la gent, i realment la gent que va ser allà és la que després ens ha anat acompanyant a la resta de llocs on hem anat. Que ha sigut a la Capsa,
1: sí.
2: Hem estat per bars com, jo què sé, com
1: al Bembo,
2: a la Santa.
1: I
2: sí, sí. I després d'allà també hem anat a bodes,
1: sí.
2: Aniversaris, o sigui, la veritat que ens ha portat a llocs molt divertits i hem gaudit molt fins ara.
1: Sí, hem tingut una mica de cada època, també hem fet la nostra època allà al Casal, que fèiem sobretot aquestes festes com autogestionades. Després també vam fer una ronda d'universitats, també van anar a la Biofesta, a la Festa FIP, unes quantes, i això, també alguna cosa privada, alguna cosa que ens muntàvem nosaltres també, perquè tot va començar perquè això, ens semblava que el Prat també, que és un poble que és molt gran realment, que és una ciutat pràcticament petita, però ciutat, que hi havia moltes festivitats i alguns dies que volíem festa. Sobretot en els nostres anys més joves, que volíem festa, llavors, clar,
2: l'havíem de fer nosaltres.
1: Vam començar a fer nosaltres, sí. Jo crec que hem punxat més per coses organitzades per nosaltres al principi que una altra cosa, la veritat.
0: Com heu rebut aquesta proposta de poder punxar la festa major a l'espai de la zona jove en una nit com la de divendres, que és una nit que s'agafa amb moltíssimes ganes?
2: Doncs amb molta sorpresa, la veritat. Estàvem passant una època així una mica, bueno, com qualsevol artista, que té èpoques on està més in i altres on no sap ben bé quin és el camí que ha d'aprendre, tal. I ens estàvem plantejant fins i tot, bueno,
1: sí,
2: ens estàvem plantejant deixar-ho com a parella de DJ, no com a DJs, encara que, o sigui, fer DJs ens agrada, però potser ens faltava com alguna cosa com per tornar a reconnectar una mica amb aquesta idea, amb Jabugo, amb el que va néixer, amb la identitat que tenim al Prat. I literalment el dia abans de rebre el missatge del Guillem, ho havíem decidit.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, aquestes coses de vegades passen per alguna cosa, no?
0: Segurament. A partir d'aquí, com us plantegeu aquesta sessió? No sé si com a comiat o com un inici d'una altra cosa que potser sí que li doneu una segona oportunitat a Jabugo.
1: Sí, jo crec que, a veure, realment tot està una mica en l'aire i a veure com va. També li estem posant molt d'esforç i carinyo a intentar que surti bé un altre cop, perquè la veritat que ja no tothom té l'oportunitat d'actuar a la festa major del seu poble, en aquest cas al Prat, i menys un segon cop poder fer un... és també molt especial, igualment com el primer. Uh-huh. Així que, bueno, jo crec que ens ho prenem com que és el que havia de, el que s'havia de fer, i ho farem i a veure què surt d'aquí. Més bueno, enllà de plantejar-ho d'una manera ja d'acomiad o últimament.
0: Per si un cas no ens ho podem perdre, perquè potser sí que
1: sí,
0: és acomiad, no?
1: Sí, efectivament, això sí.
0: Has dit també que ho prepareu amb molta estima, sabent el que és doncs un divendres de festa major, sabent també el que és l'espai de Renfe. Què és el que ens trobarem en aquesta sessió conjunta que prepareu? Quin tipus de música, també per qui no us conegui, pugui saber què li espera?
2: Doncs Lu i jo ens agrada punxar de tot, aquesta és la realitat. Tenim unes bases clares allà en la música latina, reggaeton i també en l'electrònica. O sigui, ens agrada molt mesclar aquests dos gèneres i dins d'aquesta mescla que fem d'això, ens agrada sorprendre la gent. O sigui, crec que qualsevol persona que ens ha vist podrà dir, hòstia, en quin moment us atreveu a punxar, jo què sé, Amaral, i després ficar-nos una cançó de Bad Bunny o
1: que... l'opening de Phineas i Ferb, jo que sé, sí, alguna cosa així.
2: Llavors, sempre hi ha sorpreses.
0: Sí, us agrada jugar una mica, no?
2: Sí, sí, nosaltres ho fem això per divertir-nos, per divertir la gent, i esteu segurs de que aquesta vegada també sorprendrem alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: Feu com dues sessions, no? Una primera a les 12.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Aquí també s'ajunten diferents públics i una altra ja més tardana, cap a 3:45 del matí. Les diferencieu molt o més o menys ens trobarem el mateix?
1: No,
0: els mateixos estils.
1: Trobarem coses diferents. Trobarem, tant musicalment parlant com a nivell d'escenari, el que tenim preparat i que estem fent una mica de show.
0: Sí?
1: Serà per la segona part, per la més tardana. Sí, perquè també és la que més dura i tenim més marge de fer coses. Clar. I allà sí que hi haurà alguna sorpresa més.
0: Alguna cosa que ens pugueu avançar?
2: Bueno, no hem dit res dels visuals.
1: Bueno, clar.
2: I aprofitant que estem en aquest pedazo d'escenari amb una pantalla enorme que tindrem a darrere nostra, ens hem currat algo bastant xulo que va molt a la nostra essència, també això de divertir-nos. A l'última vegada que vam estar a l'FM ja ho vam fer d'alguna manera similar, com aprofitant aquesta pantalla com per donar encara més coses a la gent que està allà ballant, encara més coses per estar atents al que estem fent i divertint-se. No podran treure la pantalla.
1: Una mica de dopamina també, la relació iPad, tal. Però sí, molt...
2: Sabem que funciona, sabem que això, que manté a la gent també mirant-nos i també un altre cop el que busquem amb aquestes sessions sorprendre la gent. Sí, sí. Que de sobte surti un mico en un carrito de golf sí. O coses així.
1: Okay, s'ha de dir que els visuals no els hem fet nosaltres, els ha fet l'Ivan, que és un col·lega nostre que la veritat que s'ho cura moltíssim i Xarau. Sempre que hem fet alguna cosa amb visuals i coses així, sempre ens l'han aclamat i ens han dit que el més guapo això pràcticament era el visual, que no l'havíem fet nosaltres, però la veritat que l'Ivan fa un trabajazo. I això, que ho faig.
0: Teniu nervis per punxar a casa o no?
2: Mira, ara mateix estic com començant a connectar amb la idea de que demà estaré allà pujant. Normalment a mi em venen els nervis com els 10 minuts abans. I aquests 10 minuts fins que agafo la taula i poso la primera cançó, allà ja és quan ve la confiança de dir, vale, estic fent el que sé fer. Sí, però... Sí. Però quan estàs allà dalt, sobretot en aquell escenari tan gran amb tanta gent al davant, sí, se't tanca el cul.
1: Jo soc més chill, jo... O sigui, també allà, això, igual la primera cançó o tal, però en general estic bastant...
0: A gaudir,
1: sí,
0: no? Que al final
1: efectivament.
0: És el que es transmet a la gent I que hi haurà molta gent del Prat, molts amics vostres, i molta gent que us coneix d'altres festes, que gaudiran moltíssim. També és coincident amb les festes de la Mercè, i per tant esperem que sigui una festa molt local i molt per la gent del Prat. A part del vostre concert, tindreu temps per fer altres coses de la FM o no?
2: Clar.
1: Veure, igual no fem el correbàs del divendres perquè...
0: Ah, no? Seria just.
1: No sé, igual sí, igual no, ja veurem. O com ho fem, si ens hem de...
0: Però dissabte, diumenge, dilluns, fareu alguna cosa sí. Que tingueu així apuntada, bueno, i... que us agrada la festa.
2: I divendres també, quan acabem.
0: Sí, no? Clar, us quedeu. Sí.
2: Quan acabem ens quedem a la zona lloc estació, allà, que...
0: Amb la DJ Trapella, també, sí, que la podreu
1: que
0: conèixer.
1: Sí, Laguna, home.
2: Clar. De fet, ja vam coincidir l'altra vegada. I...
1: I l'altra vam coincidir l'altre cop.
2: I després vaig estar, de fet, mirant el...
0: Sí, el cartell.
2: El cartell, la revista que la tenia per casa, i crec que és dissabte que... Bueno, dissabte serà una mica un dia de... Anem a recuperar-nos.
0: Fins a tarda, a nit,
2: no podrem sortir. I comencem, jo crec que començaré el dia amb el Prat i Foc, pot ser que és dissabte?
0: Sí, dissabte és la trobada castellera, el Prat i Foc després.
2: Exacte.
0: I doncs, després ja torna a haver-hi festeta.
2: Per allà em podreu veure, segurament.
1: Sí. Xarop de canya, si tenim forces, igual.
2: Amb una dessuadora i ficant-me al foc.
0: Tu al Prat i Foc.
2: Sí.
0: I tu, Hugo, què t'agrada la festa major?
1: A veure, a mi, Havaneres Ron Cremat sempre,
0: mira,
1: sempre
0: doncs,
1: és un bon plan.
0: Està molt bé.
1: Al meu avi li agraden molt les Havaneres i si sí, es junta la gent suficient, jo vaig a les Havaneres Ron Cremat una estona.
0: Molt bé, doncs mira, la Barceloneta. Nois, moltíssimes gràcies. Jabugo, que per qui no es conegui, dos DJs del Prat que doncs, fan coses molt divertides i que encaixen molt bé també per aquesta nit de divendres, la primera nit de la Festa Major del Prat. Gràcies, ha estat un plaer.
1: A vosaltres, merci.
2: Veiem demà.

0: 51 minuts per sobre de les 10 del matí. Hem parlat ara amb Jabugo, que recordem estaran a la zona jove estació en un primer set a les 12 i després arribarà un dels caps de cartell d'aquesta festa major, com és Mamaduxa. Avui saludem el Bruno de Fabrizis. Què tal, Bruno? Benvingut.
1: Hola, bones, què tal, com esteu?
0: Molt bé, molt contents de tenir-te en línia. Hem intentat que vinguessis perquè és veritat que tenim molta estima a diverses cançons teves, a la de la millor gent del planeta, que és la nostra sintonia de comiat del programa.
1: En sèrio, m'ho dius?
0: Sí, perquè nosaltres som Planeta Prat i llavors vam veure la millor gent del planeta i vam pensar que era per nosaltres aquesta.
1: Hòstia, pues era per vosaltres. Quan la feia estava pensant, és per ells.
0: La vam veure i la vam començar a fer servir a tot arreu i posar-li a tota la gent, als col·laboradors que participen per aquí, que són més d'una vintena, en les nostres festes i en tot, és una mica el nostre himne. I per tant, ens fa molta il·lusió tenir-te.
1: Pues quina il·lu, tio. Joder, moltes gràcies.
0: De fet, és una cançó amb molt bon rotllo que també parla d'aquesta bondat, no? D'aquesta part que s'està perdent una mica. No sé per què volies, doncs, parlar d'aquesta part una mica més bona que sembla que no està molt de moda.
1: Bueno, o sigui, jo, per mi era una oda a lo que són els meus amics, saps? Perquè com més passa el temps, més em dono compte que els meus amics, diguem, la gent que he triat, la gent que m'acompanya en el procés, o sigui, és que és vital per mi, saps? A nivell inclús de la meva família. Bueno, que ja ho diuen, no? Que els amics són la família que tries. Pues és que era com, buah, sense aquesta gent jo no faria absolutament res i em ve molt de gust cantar-los a ells, que són la millor gent que jo he pogut trobar, saps?
0: És molt bonica aquesta cançó, és una declaració d'amor, no?, amb aquesta exaltació de la gent propera, de l'amistat, de la família. Ara estàs en un superbon moment, vens també del mercat de la música viva de Vic, ara actues aquí a la Festa Major. Com et sents? Com ho estàs portant, aquest èxit?
1: Doncs pues mira, la veritat és que estic molt a gust, o sigui, crec que un indicador molt, molt gran, o sigui, que estigui en un bon moment és que jo he dit diverses vegades als col·legues i repetir, dic, tal com estic jo em podria quedar. Saps què vull dir? O sigui, jo estic molt content perquè aquest any he vist que s'ha consolidat una fanbase, vull dir que allà on vaig a Catalunya fan bolo apareix sempre un grupet de gent que s'ho canta amb tot, saps? És com, i a veure que no sé si es canten els hits, si es canten el nou disc, saps? I no, la vida, doncs, jo què sé, veure que aquesta gira que hem fet, l'equip que tenim, el lloc on anem i com ho fem, doncs, espectacular.
0: Per tant, tu estàs gaudint molt, no? I com deies, al final podries quedar-te aquí, però, clar, has de continuar girant i has de continuar compartint. Sí. T'agrada això de venir a una festa major, que potser no és tant un festival on la gent paga per anar a veure un artista concret?
1: Mira, si et dic la veritat, jo he estat tota la vida perseguint el somni de ser músic i de poder viure de la música que faig, no? I doncs, clar, i t'ho dic, jo sóc el típic que de nen ja volia i sóc el típic flipat, i doncs, clar, jo quan pujo a un escenari, o sigui, em dona la vida, i jo crec que qualsevol persona que ve a veure'm ho veu, i és més igual quin tipus d'escenari, més igual si és un festival, si és una festa major, si és un concert o no sé què, jo et juro que a mi cada bolo em dona la vida.
0: Que bonic això, eh?
1: Sí, no, però que t'ho dic de veritat, ja sé que potser sona com a típico, no, però és 100%, jo crec que es veu quan em veus en un bolo, vull dir, dius, potser no t'agrada la música que estic fent, però un xaval passant-s'ho bé, ho veu segur.
0: És un tipus de música que agrada, en general, Bruno, i de fet, com dèiem, al final aquí a la Festa Major del Prat ets el cap de cartell, sens dubte, de la nit de divendres, i molta gent farà aquest desplaçament cap al Prat i, per suposat, tota la gent jove del Prat per anar al teu concert. Per tant, esperem que també et trobis molt a gust. És la primera vegada que vens al Prat, oi?
1: Sí, al principi de la gira vaig estar a Cornellà, però al Prat és el primer cop que vinc.
0: Doncs esperem que et pugui agradar també el Prat.
1: Sí, aquesta gira ja em vaig trobar que jo era cap de cartell de festes majors i al principi em feia com una mica de respecte i inclús em generava inseguretat. Dic, hòstia, van ficar a mi aquí i no sé per què. Però clar, avançant la gira ja m'he tranquil·litzat i em sento molt segur i em flipa. O sigui, és que jo crec que serà un bolaco, crec que aquí vindrà gent i estarà guapíssim.
0: Gaudirem moltíssim i, si et sembla, Bruno, acabem amb la nostra cançó de comiat. No acabem el programa, encara perquè ens queden un parell d'hores, però sí que posarem La millor gent del planeta, que, com et dic, l'estimem moltíssim, aquesta cançó.
1: Que bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per atendre'ns, una abraçada.
1: Una abraçada enorme. Adéu.
0: Adéu.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centre.
4: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
5: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Loco. Tu ets perfecta?
8: No ho sé.
7: I tu?
8: Pues clar que sí.
7: I tu, que ets perfecta?
9: Però n'hi ha algú perfecte?
7: No ho sé.
10: Clar que no.
7: No?
10: No, no hi ha ningú perfecte.
11: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: 6 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem detallant-vos tot el programa de la Festa Major del Prat. Passem a dilluns, que és el dia local per excel·lència i on l'espai de moltíssima gent és el de Fondo d'en Peixo, on podem apropar-nos per descobrir grups ben diversos i interessants. És el cas de La Rauxa, un grup d'aquí a propet, de Sant Boi, del Baix Llobregat, que recuperen, com veiem, aquest so dels 60 i dels 70, però que l'actualitzen i doncs li donen un altre caire ben interessant també per poder gaudir. Els coneixem, saludem la Laura del Pino, cantant i trompetista de La Rauxa. Què tal, Laura? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt contents també de tenir-vos per aquí. Havíem vist que començava a moure-us pel Baix Llobregat, també començant per Sant Boi, òbviament, pel vostre municipi, però teníem ganes de poder-vos tenir per aquí, pel Prat. Explica'ns, com va sorgir el projecte de La Rauxa?
1: Doncs mira, inicialment tot va començar amb la troballa de les edicions dels discos de Pop a la Catalana, que va editar l'Òscar Dalmau, que és un gran divulgador en aquest àmbit de la música moderna a Catalunya als 60 i 70. I inicialment La Rauxa anava a ser un grup de versions d'aquestes dècades, però em vaig començar a explicar el projecte a col·legues i tal, i amb el Leo, que amb ell toquem junts els Retrovisores, li vaig comentar la idea i em va preguntar si tenia temes propis. I jo en principi no confiava molt en la meva capacitat de composició, aquesta cosa com que et fa sentir petita i vulnerable, sí. Però al final em vaig animar i hem fet al final una barreja, o sigui, el disco són temes propis, però també hi ha versions d'aquestes dècades que esmentava abans.
0: Per tant, tu sempre has tingut aquesta admiració pels grups dels 60, dels 70. Tu ets doncs una dona jove. Des de quan t'interessa aquest tipus de música i què és el que més t'atrau?
1: Doncs mira, la música dels 60 sempre m'ha tret, però des de la vessant jamaicana. Sempre ho explico, aquí a Sant Boi teníem la Masia i fa molts anys es feien punxades i la Laura Vega organitzava unes jornades que es deien La Masia Goes to Kingston, i aquesta va ser la meva entrada a la música dels 60, inicialment a la música jamaicana. Llavors, més endavant amb aquesta troballa, perquè això del Pop a la Catalana potser ho vaig trobar fa 4 o 5 anys, que tampoc fa tant, però penso que són unes bandes, uns conjunts, uns cantants que no se'ls hi dona el foco que pensem que mereixen, i també és una mica aquesta reivindicació. I el que m'agrada és que és música ballable, és música de ple, que és música d'embalat i que pot arreplegar des dels més petits a gent gran.
0: Clar, de fet, ara en l'escena musical, sobretot en aquests grups més emergents, parlem molt de la música urbana, no? Però ens manquen propostes diverses d'altres estils, que suposo que és una mica del que tu buscaves, no? Que estaves una mica fastiguejada de veure el de sempre a tot arreu.
1: Sí, sí, també al final la gent que penso que formem part com d'aquesta contracultura, sí, penso que sí que existeixen espais i existeixen moltes bandes així, bueno, moltes tampoc, no? Però que hi ha un gruix de gent xula que està fent coses xules, que és el que comentàvem, que el focus se'n va cap a l'urban o cap a aquest model de macrofestival, no? I que al final tots són com rèpliques una mica com del mateix.
0: Com us estan anant de moment aquests primers contactes amb el públic a Sant Boi i ara aquí al Prat, que al final estem molt a propet i també som de la mateixa comarca?
1: Doncs mira, estem gratament sorpresos, perquè sempre engegar un projecte nou pues, fa respecte, i a més una cosa com, en principi, com tant de nínxol com aquest tipus de música, no? Però estem superagraïdes, estem supercontentes de que la cosa és la que està funcionant. Vam arrencar això al maig a Sant Boi, al juny també vam fer un concert, juliol no hem parat, inclús a l'agost hem anat a Barassoain, a Euskal Herria.
0: Déu-n'hi-do.
1: I l'últim concert que vam fer va ser a Molins de Rei. I molt bona rebuda, molt contentes.
0: També aposteu per la música en català, que és una cosa que s'ha de reivindicar, especialment en aquest moment, no? D'emergència pel català i per la manca de gent que parla català, sobretot en la nostra zona.
1: Totalment. Per mi la llengua és el que vertebra la cultura i va molt lligat, i és important fer aquesta reivindicació, i sobretot això del Baix Llobregat.
0: Has parlat de amb un company, no?, començar a gestar La Rauxa. Com us va liar tant com per fer una formació de nou integrants?
1: Mira, jo he arribat a la conclusió que no sé fer bandes petites. Anteriorment també vaig estar amb Testarudes, que ara ja vaig plegar l'estiu passat, no? I no, és que una vegada toques amb vents ja no pots evitar no, no incloure'ls. I sí, sí, és una liada també, a més en tema de números, de coincidir per assajos i tal, però bueno, anem fent allà Tetris i batallant-ho, i de moment, per ara, toco fusta, ens estem en sortint.
0: Suposo que pels propis espais, no? Els escenaris també, perquè, clar, no tots els escenaris estan preparats per aquestes grans formacions i fins i tot la qualitat, no? del so, de poder oferir el que realment vosaltres heu treballat, oferir-ho en un directe.
1: Exacte, sí, sí que és veritat que nosaltres ja ens va bé també estar una mica enllaunats, no passa res, estem més a prop i a més contacte.
0: Clar.
1: Però sí que és important el tema de l'equip tècnic, i també és per això que tenim un tècnic propi de la banda, que ja coneix la sonoritat, i llavors on els bolos també ve, ja sap el que volem i sap com treballar.
0: Aquesta és una part important, no? Suposo que per vosaltres també la sonoritat, i això passa també
1: Exacte.
0: Per una persona pròpia del grup. T'hem d'explicar, Laura, que el dilluns, com dèiem, és el dia festiu local, i per tant el Músiques al Parc de Fondo en Peixo es troba molta gent, doncs, que justament treballa al Prat i viu al Prat, i també molta gent molt aficionada a la música, no?, i que es deixa caure per Fondo per descobrir una mica formacions. Per tant, a veure com us va aquesta experiència, però és un dia maco també de la Festa Major, també d'acabada, no?, de tancament, però on encara tenim ganes de conèixer grups. Per tant, esperem que també el Prat sigui un lloc d'acollida de la rauxa.
1: Que bé, segur que sí. Jo, per mi, el Prat és com una segona casa, així que moltes ganes.
0: Doncs, Laura del Pino, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui.
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem el dilluns.
0: Molt bon dia.
1: Que vagi molt bé.

0: minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem amb la varietat musical que ens ofereix la Festa Major del Prat. Us hem dit que avui parlaríem amb tres DJs, amb tres propostes de DJ diferent, perquè, de fet, una de les novetats principals d'enguany és que tenim moltes maneres de veure punxar música en directe i amb autoria local, i els hem convidat a tots. Fem el tancament també amb Anòmala DJ, que estarà doncs posant bona música dissabte, el dia 26, a quarts d'una, aproximadament, a l'espai del Julio Méndez. Avui l'hem convidat, a la Imma Quesada, DJ pratenca. Què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Doncs bé, i una mica nerviosa.
0: Com et va arribar la proposta de poder punxar a la Festa Major?
1: Doncs a través del José Arias, i encantada, la veritat.
0: Fa quant de temps et vas apropar a aquesta part de punxar? Perquè t'hem vist en moltes festes, ja has fet un recorregut local, però això de Festa Major són paraules majors, no? També.
1: Sí, doncs això de punxar ja em ve de les festes de casa, no? Que és la típica Imma, posa't una música.
0: Tu sempre eres l'encarregada.
1: Sí, sí. Llavors, fa 3 anys que vaig fer un taller a la Capsa amb la DJ Trapela.
0: Que estarà també a Festa Major.
1: Sí, la veritat és que em fa molta il·lusió.
0: Molt bé.
1: I així vaig començar.
0: Que guai.
1: Fent aquest taller ja m'agradar, ja em vaig comprar una taula de punxar i fins aquí.
0: O sigui, tu tenies aquest interès, que sempre et liaven per posar música, i vas dir, ostres, vaig aprendre aquesta oportunitat a la Capsa, que de fet continuen fent-se aquests cursos, sobretot molt encarats a que les dones s'apropin a aquesta producció musical. Enguany crec que hi ha un per majors de 65 anys, per tant, mai és tard per apropar-nos a aprendre a punxar música. I a partir d'aquí has anat rodant en públic, t'hem vist, com dèiem, a diferents llocs. Com és això de sortir i testejar la música que a tu t'agrada amb gent que doncs està en aquell espai on tu punxes?
1: Doncs la veritat és que és meravellós.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè t'ho passes molt bé i ho fas passar bé. O sigui que és una experiència que et fa gaudir, la veritat.
0: Quin tipus de música t'agrada punxar? Com defineixes el teu estil?
1: Doncs el meu estil és bàsicament dance. O sigui, poso música per ballar. També depèn molt a l'espai en què vagi a punxar. Però, per exemple, aquest dissabte el Julio Méndez posarem música per ballar, per gaudir, per des del minut zero, don't stop, a full.
0: Clar, el Julio Méndez, recordem que hi haurà La Cabra Mecànica, Ava The New Experience, i per tant ja entrarem una mica en la música disco i acabarem la festa, perquè es trobava falta també el poder allargar una mica la festa amb tu, amb aquesta part, com per exemple la música que hem posat a l'inici, que abans, recordant-la, i avui al matí per preparar el programa hem estat posant totes les músiques que tindríem, i deia, ostres, això es troba falta ara, no? Quan surts de festa, aquest tipus de cançons que en la nostra època es barrejaven amb d'altres estils, i també fins i tot començava la música urbana fa molts anys, però la música dance, la música disco, tot això, encara ara per buscar-la en un local costa a Barcelona.
1: Costa bastant, però bueno, jo m'he preparat una sessió que serà així, o sigui, disco, remixes, i que segurament hi ha moltes cançons que reconegueu de seguida, i potser alguna altra no, alguna sorpresa hi haurà.
0: Vale, buscaràs una mica, no?
1: Sí,
0: també.
1: Sí.
0: T'agrada l'horari? Com ho veus?
1: L'horari m'agrada, sí.
0: A quina hora acabaràs, més o menys?
1: Doncs acabaré sobre les 2.
0: Vale, sí, que està bé.
1: Sí,
0: està bé perquè
1: sí,
0: també
1: és una horeta, més o menys.
0: Poder sortir de festa el dissabte, però fins a una hora prudent. Després hi ha altres espais on la gent pot allargar, però és veritat que aquí es quedava una mica curt, no? Marxar dels concerts cap a casa, i que tenia aquest moment de DJ i de gaudir i de rememorar fins i tot moments de la nostra època de sortir més de festa, no? Que això sí que suposo que la gent t'ho diu, de, ostres, m'has recordat quan vaig sortir allà, quan vaig conèixer a la meva parella, els himnes de la nostra vida, una mica, perquè són himnes disco, ja.
1: Sí, i a més és sorprenent que la gent jove les coneix.
0: Clar.
1: O sigui, sí, sí, les canten, les ballen igual. O sigui que són cançons, és música que passa entre generacions. Que potser ens van acompanyar a la nostra adolescència.
0: Clar.
1: Però que ahí segueixen.
0: Han anat traspassant.
1: Sí, sí.
0: Imma, tenim moltes ganes de gaudir, moltes ganes de ballar.

0: serviràs d'alguna cosa més de festa major o et toca treballar?
1: Em toca treballar, però bueno, també gaudeixo, eh? Quan faig fotos,
0: clar,
1: també m'agrada molt.
0: Aima, doncs nosaltres la coneixem molt perquè ella sempre està en els esdeveniments, però no és la protagonista, sinó que intenta que no se la vegi, i per tant és l'artífex moltes vegades que recuperem moments de ciutat, no només a la festa major, sinó també de la resta de l'any, i per tant tu hauràs de combinar una mica, no?, aquest gaudi de punxar amb el de treballar també per festa.
1: Sí.
0: Et queda alguna cosa d'oci o no?
1: Alguna cosa d'oci?
0: Sí. No.
1: No, jo mateixa, jo amb mi mateixa.
0: Doncs moltes gràcies, la DJ Anòmala, que avui ens visita i que, evidentment, ens porta tota aquesta música que trobem una mica falta en l'escena de l'oci nocturn aquí al Prat i també a Barcelona. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 0.

0: sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Són 2:15.
2: El Prat en 3 minuts.
1: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La majoria del ple ha refermat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no adscrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. L'equip de govern ha tornat a votar dividit, però sí que coincideix amb assenyalar que serà la Unió Europea qui tingui l'última paraula. Escoltem els portaveus del Prat en Comú i el PSC, David Vicioso Adrià i Juan Pedro Pérez Castro.
3: Aquest aeroport no pot créixer ni un pam més en aquest espai, ni ara, ni d'aquí a 5 anys, ni mai.
4: Seria impossible mantenir els estàndards de qualitat dels serveis públics de la nostra ciutat sense la musculatura financera que ens ofereix el fet d'allotjar un aeroport al nostre terme municipal.
1: La resta de les formacions signants, entre les quals Esquerra, han defensat el seu posicionament amb els matisos del PP i Estimem el Prat a favor del turisme, però contra concedir més cessions del territori a l'interès general. Escoltem els seus portaveus, Jordi Berni Tortosa, Miguel Ángel Ochoa Oliva i Gerard Valverde i Polo.
5: Un model que genera una enorme pressió sobre la nostra ciutat, sobre els serveis públics i sobre l'espai públic.
6: Estamos en contra de esa ampliación tal en estos términos, porque el Prat no puede ni quiere sacrificarse más.
7: Sí a les inversions i sí a un model aeroportuari català que integri l'aeroport del Prat.
1: Vox també hi ha votat en contra, mentre Jóvenes i Pensionistes s'ha abstingut perquè consideren que anirà en contra de la ciutadania. Precisament el ple municipal ha aprovat dues qüestions per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per aquest ús per un període d'un any, durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular. L'AE Prat arrenca aquest diumenge el seu camí a la Copa del Rei amb el partit d'anada contra el Sant Rafel d'Eivissa a les 4 de la tarda, amb un enfrontament que el podreu seguir en directe al Prat Ràdio des de 3:45. D'altra banda, en bàsquet, el CB Prat disputarà dissabte la tercera jornada de la Copa d'Espanya contra la Bisbal Bàsquet, el darrer rival d'aquesta primera fase de la competició. L'enfrontament serà a partir de les 6 de la tarda al Joan Busquets. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al Prat en 3 minuts a 1:15.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
7: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio. The blues is alright. It's alright, alright, it's alright, it's alright, every day and night.
1: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
2: I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macias.

0: L'estiu no acaba fins que la Festa Major del Prat no posa el seu punt i final. Per als pretencs i pretenques significa l'última frontera que ens separa de les obligacions, la rutina i l'arribada del fred. Tot i que sembla que enguany no ens visitarà la tan temuda i habitual pluja, malgrat coincidir amb les festes de la Mercè, perquè tothom sap que és Santa Eulàlia la que ens mulla amb les seves llàgrimes. Plogui o no plogui, la Festa Major és molt important al nostre calendari perquè significa tornar-nos a trobar després de les vacances, recuperar les relacions i posar-nos al dia. És el moment en què les entitats de la cultura popular reprenen l'activitat i llueixen les seves millors gales. Fa uns dies es va donar a conèixer el programa de festes i des de les veus de la Neus hem sortit al carrer per comprovar quins són els actes preferits per la ciutadania, a quins concerts aniran o quin moment és el que esperen amb més il·lusió del ventall de propostes que ofereix l'agenda d'aquests dies, que celebren, no oblidem, Sant Cosme i Sant Damià. I comencem amb aquesta pretenca que assegura que gaudeix més de la Festa Major durant el dia i opina sobre alguns dels grups que formen el cartell d'aquesta edició.
1: Sí, jo sóc més de la festa de dia, m'agrada molt tot el tema de la cultura popular i participem en la majoria de coses. Bueno, participem, o anem a veure-les. Nosaltres participem en una colla gegantera i a més hem estat a la colla bastonera i ens agrada molt anar a veure els castellers i tot el dissabte, sobretot, que és molt de cultura popular, ens encanta. I els diables per la nit també. I després ens agrada molt el teatre al carrer, el que fan de teatre, no de circ, el que fan de circ. I per la nit la veritat és que poca cosa, no sortim. No. De concert vull anar a alguns que hi ha un que posa de tributo a Estopa, que m'agrada molt. I aquest sí que anirem a veure'l. Home, que t'anava a dir, dic, m'ha sobtat que portin un grup de tribut a un grup que encara està en actiu. I llavors, clar, m'hagués agradat més l'Estopa original, però bueno, ja està.
0: Un altre entrevistat coincideix a preferir les festes de dia, les festes del carrer, que no pas els conjunts que amenitzaran les nits. Sentim-lo.
2: Hola, doncs mira, doncs de la Festa Major al final, bueno, m'he de mirar el tríptic, que he de fer els deures, però al final el que m'agrada és l'ambient, no? L'ambient que es crea a la ciutat al cap de setmana, els gegants, el que és l'ambient a la Festa Major, doncs una mica doncs, que està tot l'any esperant la gent del Prat a sortir, a celebrar també aquest bonic dia i sobretot amb els nens i els nens més petits pues, a començar a iniciar tot això de que siguin pota blava. Ah, bueno, també, sí, clar, amb la fèria, que a veure aquest any si la tornen a posar on l'any passat o on la posaven antigament, jo crec que on l'any passat, però bueno, ens informarem i bueno, sempre està bé anar allà amb els nanos.
0: I per suposat també parlem de la fèria i les seves atraccions que continuen a la seva ubicació de fa només 2 anys al costat del Parc Nou.
3: Pues a mí me gusta mucho ir a la fiesta mayor porque voy con mis amigas, voy con mis amigos, la paso guay, me monto las atracciones, hay muchos sitios pues para comer, dulces, chocolates, muchas cosas. Y me encanta mucho también por los castellers, los gigantes y todo eso, y lo paso muy bien. Mis atracciones favoritas puede ser la grana, el látigo, también la... ¿cómo se llama? Esta que da vueltas.
4: Martillo.
3: Eso, sí, el martillo. El martillo y los coches de choque.
0: Aquest matrimoni amb un nen de 8 anys també busca més les activitats de dia que no pas les actuacions nocturnes.
5: Res, això, o sigui, de grups de música, en realitat és que estem molt poc posats amb això, amb la gent que ve. No sé si és perquè som ja d'una altra generació, no ho sé. Jo preferiria que, jo què sé, portessin a Oques Grasses, que ja sé que separen, però, bueno, por si acaso, jo lo pido. I grups així, d'aquest estil. I després, tema de el que farem a la Festa Major, doncs mira, tenim apuntat anar a veure la Unió Filarmònica, que fan, em sembla que van les sonores. Després, fer el correfocs, que tenim un nen de 8 anys, o sigui que anirem a veure-ho. I després vaig veure també que feien gospel, i això també és guai. I els gegants el primer dia i el prego.
6: Jo hauria de mirar a veure quins grups venen aquest any perquè encara no m'he obert la revista per saber-ho. Però entre altres coses ens agradaria el tema de la cercavila amb els gegants i a més de veure-ho, més que res per també fomentar una mica la cultura catalana. que és una cosa que hem d'evitar que es perdi. I així de grups interessants, doncs estaria molt bé que poguessin venir Oques Grasses, els Catarres, són grups que podria estar molt, molt xulo que poguessin vindre aquí al Prat.
0: I asseguren que moltes de les activitats festives estan més enfocades al públic adolescent que no pas al més adult.
5: Potser està pensant més pels adolescents, o sigui, jo és que estic ja rondant els 40, llavors, no sé, jo és que estic molt posada en música, però recordo que anys enrere sí que et portaven a grups o gent més coneguda, o potser és més comercial, no tinc idea, potser això fa més varietat de gent més coneguda per un públic més general, potser, no sé.
0: El nostre proper entrevistat és el DJ més jove del Prat, probablement, el Xavi DJ, a qui ja vam entrevistar durant els Ricardeos. Ell actuarà durant la Festa Major i ens parla de quines activitats prefereix com a espectador.
4: Hola, hola, doncs mira, jo estaré punxant el dia 25, el divendres de començament de Festa Major, a la Casa de Cadis del Prat de Llobregat, i estarem punxant un tardeo a partir de les 8. I mira, com a espectador m'agradaria molt anar al Font del Peixo a la proposta de Jamfaina, que serà música electrònica, que a mi personalment m'agrada molt, i anirem a la zona jove de l'estació, que bueno, hi ha més ambient jove i està molt bé, i tinc moltes expectatives. I bueno, genial. M'agrada molt, bueno, com ja he dit, Jamfaina, també, bueno, el Julio Méndez, la Cabra Mecànica, m'agrada molt, així més per tots els públics, i bueno, jo crec que serà bastant bé.
0: Per demanar que no quedi, la nostra següent protagonista somia en veu alta i proposa portar una figura de primer nivell, que sentireu a continuació, i justifica el seu caché dient que l'Ajuntament té diners i s'ho pot permetre.
7: Pues mira, según la Renfe, me parece que con el dinero, ¿no?, del ayuntamiento que generamos el Prat, no traen a cantantes pues a la altura, porque luego te vas a otros pueblos de alrededor que tienen menos dinero y traen a cantantes pues que a la gente joven le gustan, a los adultos también, y no se puede disfrutar. Te ponen un DJ que dura toda la noche, estupendo, pero no sé, podría, para una vez al año que lo hacen, podrían traer a cantantes un poco más reconocibles, o a gente de la actualidad. Nunca ponen flamenco, no sé por qué. Eso yo lo hablé una vez con el ayuntamiento, no sé por qué nunca traen a gente de flamenco, por ejemplo. No sé, gente que hoy en día se escucha, por ejemplo. Es que yo ahora mismo me das los que vienen este año y no conozco a nadie. Yo traería a los Jackie. Ay, no se puede reír. Cállate, Inés, por favor. ¿A quién más traemos? A las Rodes. No sé, alguno que le gusta a esta gente, al Quevedo le gusta a esta gente, por ejemplo. Es que sí hay dinero, para mí sí que hay mucho dinero, la verdad, porque tenemos el aeropuerto, tenemos el puerto, hay mucho dinero en el Prat.
0: El programa de Festa Major gairebé mai no provoca consens, aquest any tampoc, i el nostre protagonista somia en veu alta i demana el seu cantant favorit. Sentim-lo.
8: Pues decepcionat una mica, en general, amb els grups que venen a la Festa Major, perquè bueno, te'n vas a pobles del voltant del Baix Llobregat i trobes grups potents, i aquí ara mateix, per la gent de 35, 40, 50 anys, poca cosa tenim. Bueno, per exemple, Mollet va tocar, bueno, Boicot, sí, fa uns dies, a Sant Boi toquen altres. Bueno, en general, aquí, jo em portaria a Fermín Muguruza.
0: Un cartell que no agrada als adolescents, això assegura aquesta mare de família que explica l'opinió dels seus fills.
9: Hola, pues no he visto el programa, pero la gente joven dice que no viene nadie muy conocido y que al menos vienen DJ. Entonces habrá que ver un poquito cómo está el tema de los DJs, pero la gente joven dice que no hay nadie así conocido. Entonces, de la gente más de mediana edad, pues a ver, esperemos que haya alguna cosita. Claro, 21 años el mayor y la pequeña 16. Y las aras, sí, y estos pues son los que viven mucho a tope la Fiesta Mayor y bueno, sí, bueno, ya estos desde actos como ahí en el skatepark y fiestas de estas para chavalitos y eso ya les gusta todo esto. Sí, todo lo que son actos culturales, eso esperemos que no se pierda porque eso sí que en el Prat siempre ha habido mucha oferta de actos culturales, infantiles, etcètera.
0: Els nostres dos següents adolescents participaran a la Festa Major com a integrants de diverses propostes. Sentim-los.
10: És que jo no sé qui ve, però igualment intentaré sortir. I també sí que estic a... Bueno, faig coses, de... pues toco amb la xaranga i els diables i farem coses per la festa major. Actuo a part del 25 al 27 amb Diables i la xaranga, que són... Fem, anem pel carrer tocant, amb els diables faig algun correfoc i també amb la banda. Ah, amb la xaranga jo toco el saxo, els diables el tambor i amb la banda el clarinet. Sí, estic a l'escola de música de... bueno, l'escola d'Arts en Viu, que allà toquem amb la banda també, a l'esclat de festa major.
11: Sí, jo estic també a la Colla Diables, també tocant el timbal, els correfocs, i també amb la Unió Filarmònica, tenim un concert també diumenge per la tarda. Sí, fem bandes sonores, Star Wars, Indiana Jones i tot això, i molt xulo.
0: Hi ha opinions per a tots els gustos. Alguns han dit que el cartell de festa major els ha decebut i aquesta noia, en canvi, troba que està molt bé.
12: He mirat el programa, la veritat aquest any sí que m'ha agradat molt, n'hi ha molts grups que estan bé, potser inclús lo de la prefesta aquesta que han fet els joves també estava molt bé, perquè era com una mica ja començar ja una mica així bé, els nens, els adolescents els encanta. I luego de cara a lo que són totes les festes, la veritat és que està molt bé, perquè tenen tant per joves com per grans, i bueno, està tot molt bé. Sí, home, jo l'Hotel Cochambre, jo ho tinc claríssim. És un grup que ja ho he vist diverses vegades i molt bé. Fan una mica de tot, els he trobat i estan molt bé.
0: I ara sentim diverses veus parlant de la festa major des de la primera senyora, que es queixa que encara no li ha arribat el programa de festes a casa, com els nois que trien les seves atraccions favorites de la fèria, o, el més especial de tots, el que marxa durant la festa major buscant tranquil·litat.
13: Bueno, pues protesto porque no me ha llegado todavía la revista del Prat de la fiesta mayor. No, es que no lo he podido mirar por eso, porque no me ha llegado.
14: Bueno, doncs la fira sempre és algú que agrada molt i és molt divertit, i bueno, jo la meva atracció preferida, bueno, és el diamante, i bueno, ja jo crec que està molt bé perquè és una atracció moderada, però que tu passes bé amb els amics.
10: Sí, a mi m'agrada molt el làtigo a la fira i també la càrcel o el péndulo aquest.
15: No, jo no, perquè amb tantes coses de diables i tot això no em queda temps per anar a la fira ni res.
16: Bueno, yo aprovecho los días de fiesta mayor pues para ir un poco, huir un poco de la ciudad, ¿no? Entonces aprovecho a las poblaciones cercanas, como es Castelldefels o como es Siche, que están tranquilas en el mes de septiembre, y me enfoco la fiesta mayor como eso, días de desasosiego, de quitarme de la acumulación de gente que hay en el Prat y pasarlo bien. Y no es que esté en contra de la fiesta mayor, para nada, ¿no? Pero bueno, la aglomeración de gente, pues la verdad que me agobia en este caso, y entonces, bueno, pues aprovecho justamente a hacerlo. Lo he hecho ya hace muchos años, ahora más, porque ahora también ya estoy jubilado, ¿no? Pero también aprovecho y me marcho y ya está.
17: Encara no ens hem mirat el programa, però ens agrada molt tot el que és els diables, els gegants i els castellers. Això ens encanta i buscarem a veure, ara mirarem el programa i buscarem a veure quin dia ho fan i anirem. Grups de música no tant, no tenim tant, però bueno, mirarem.
18: A mi amigo Xavi irà a verle, obviamente, a su actuación ahí el Tardeo. Y obviamente va a ser espectacular como todos los años. Nos lo vamos a pasar muy bien. Si yo pudiese elegir, traería
19: al Camin, su cantante. Lo escucho y me gusta y está. Ah, no, es reggaetón, de esto que se escucha ahora.
0: D'entre les propostes de festa major, la nostra propera protagonista tria les fades. Atents, que ara sabreu per què.
20: M'he mirat el programa de festa major, però una mica per sobre, perquè, bueno, perquè al final cada any és una mica el mateix, no? I aniré a Torremuntades, a l'exposició col·lectiva, com cada any, que és un planazo de festa major. Després també M'agraden molt les activitats de cultura popular, que es faci una aposta gran per totes aquestes activitats perquè s'ha de mantenir la cultura popular. Trobaria a faltar una verbena de cultura popular, això estaria bé, seria un bon punt. I sobretot el que més m'agrada de la festa major d'aquest any és que venen les fades. I em fan falta més concerts d'aquest tipus, una mica de cultura queer i de petardeo. Les Fades és un grup de persones queer que fan música reivindicativa de la cultura catalana i del col·lectiu LGTBIQ+.
0: I tanquem amb aquesta noia que tria el pregó com a activitat favorita perquè és la que reuneix tota la seva família.
1: Jo és que des de la meva experiència sempre he viscut en un altre poble i viure aquí la festa major ha sigut bastant diferent al que jo vivia des de petita. Sí que és cert que he viscut l'adolescència, que al final és quan comencem a sortir més, i que sempre he tingut molt bona experiència i m'ho he passat genial. També una cosa que valoro molt és el pregó i tota la festa d'inici. Sempre el vinc a veure amb la meva família i és un moment que disfrutem tots perquè després no ens veiem. Els meus pares per un costat a la granja, que és més a la seva edat, i després nosaltres a l'estació, pues, és un moment que compartim junts, junt als focs artificials. Llavors, pues, no sé, a mi m'agrada molt, m'ho passo molt bé.
0: Ja ho sentiu, hi ha gent més contenta, més enfadada, però l'esperit és el mateix. Sortir al carrer a deixar-se sorprendre, passejar i compartir estones de desconnexió amb amics i família.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza't.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Loco.
4: Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
6: Clar que no.
4: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
2: La ceguesa, la cobdícia, o no en tinc prou del diner que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibato, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
5: A continuació, el Col·lectius en xarxa, el programa que té com a objectiu mostrar la realitat del col·lectiu LGTBIQ+.
6: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
8: Molt bé, Manel, què tal tu?
7: Molt bé, avui tornarem cap enrere, però em sembla que és importantíssim perquè en el darrer episodi que vam estar parlant amb el Javi Rodríguez, sí, recorda bé, vam parlar justament d'aquestes figures
8: barcelonines
7: sí, que van servir com a referents i que, a més, el Javi va defensar molt bé, va dir, escolta, a vegades parlem de figures i ho imaginem com persones com molt reconegudes, amb una reputació de 10, i no sempre ha de ser perquè així, no? És a dir, que pot ser que parlem
8: són
7: de persones que
8: deien... humanes,
7: exacte, amb... són vides humanes, amb el seu patiment,
8: exacte,
7: no? Parlava, doncs, que persones que potser han passat per serveis socials, que han exercit la prostitució. Que han viscut al carrer, sí, que potser han delinquit i tot per poder viure.
8: Exacte.
7: És a dir, gent que per la seva figura sí que queda, doncs, l'extracte de qui van ser, però també, doncs, queda com ho van arribar a aconseguir, no?
8: I que en molt moment van estar molt als marges i que no tenien tampoc molts recursos més, no?
7: Exacte, i aprofitant justament això,
8: vinga,
7: nosaltres
8: perfecte,
7: avui hem estirat una miqueta d'aquest fil, sí. I volem traslladar-nos a la Barcelona dels anys 70, en plena transició, per descobrir les primeres veus i també lluites al col·lectiu LGTBI, i ho farem posant nom i cognom també a figures com Nazario Caña, alguns d'ells noms que ja han passat doncs, sí. per altres episodis sí, sí. que han passat doncs, potser pel costat com... i molt a prop, no?
8: I alguns monogràfics,
7: i alguns monogràfics que hem fet també, potser, sí. i avui volem parlar una mica doncs, com van ser pioners d'aquesta revolució encara incipient als carrers de la ciutat, que m'interessa molt també, Lluís, perquè amb el pas dels anys aquesta lluita que van fer en alguns moments, per exemple, estic pensant en Carmen de Mairena, no?
8: Sí.
7: Va ser molt criticada també aquesta lluita,
8: sí.
7: i jo crec que d'alguna manera se'ls ha donat també el seu lloc, perquè van fer lluita i activisme a vegades sense saber-ho.
8: Sense saber que ho feien, potser
7: sí. I el que és més
8: sí.
7: important, sense referents en altres ocasions.
8: Totalment.
7: Perquè clar, ara és molt fàcil emmirallar-nos, no?, amb figures que tenim molt més actuals,
8: sí,
7: però
8: sí.
7: potser en aquell moment estaven molt soles, no?,
8: sí.
7: Lluitant en situacions bastant tremendes. Per
8: Exacte.
7: Tant, avui també volem posar aquell lloc. I qui ho ha estudiat, qui s'ho ha conegut moltíssim, és el nostre convidat, el David Rosa. Ell és autor de Florecillas en el Barro, una novel·la que retrata doncs, aquella Barcelona marginal i valenta, plena de persones que des dels marges, com dèiem, van començar a obrir camí cap a la llibertat, cap a aquesta llibertat que avui coneixem i que també aquesta llibertat és ara potser també qüestionable
8: no?
7: en alguns moments, no? però aquesta llibertat entesa com la podem sí. entendre que tenim avui.
8: Aquesta forma de vida en la que ens movem ara.
7: Sí. Doncs anem per feina?
8: Vinga.
7: Va, avui el Col·lectius en Xarxa,
8: veu
7: dels
8: 70.
7: 70.
0: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: I ara saludarem el David, que el tenim aquí amb nosaltres, però abans et dono algunes dades claus
8: sí.
7: per situar-nos també a casa, que ens estigui escoltant. Als anys 70, que sembla que fa 4 dies,
8: sí,
7: hi ha
8: sí,
7: coses
8: sí, sí,
7: que
8: sí.
7: han canviat, però fixeu-vos, perquè moltes d'aquestes coses que m'ha servit com per documentar aquest episodi són coses que s'estan posant ara sobre la taula per treure-les.
8: És que...
7: És fort.
8: És el
7: Fixa't
8: que diem.
7: Perquè et sí, sonarà
8: mica...
7: Als anys 70, ser homosexual a Espanya encara era un delicte.
8: Mm.
7: Hi existia la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social mm-hmm. vigent des del 1979, que permetia detenir i també empresonar persones pel seu comportament o orientació, que això ho hem explicat aquí també.
8: Sí.
7: A Barcelona va començar a gestar-se tot un canvi. El 1977, només 2 anys després de la mort de Franco, la ciutat va acollir la primera manifestació LGTBI de l'Estat a la Rambla
8: sí.
7: per acabar doncs, amb aquestes càrregues policials.
8: Uh-huh.
7: I en aquest context, artistes i figures com Nazario Caña van convertir espais com la plaça Reial o les Rambles en escenaris de llibertat, provocació i, sobretot, resistència cultural. Eren anys de repressió, però també de naixement d'un moviment que començava a sortir, com dèiem, dels marges per fer-se, sobretot, visibles i no només visibles en aquesta lluita, sinó també culturalment i socialment, que és importantíssim.
8: Per començar a crear marcs referencials nous,
7: totalment.
8: No? Per generacions que potser ara, el que dèiem, no? els hem de començar, o els hem de seguir, diria jo, reivindicant, i els hem de mantenir aquesta essència viva.
7: I ara ho parlarem amb el nostre convidat, però hi ha una cosa que em produeix certa pena o nostàlgia, que ho deia també el Javi Rodríguez l'altre dia, que aquestes figures fins fa no gaire temps estaven vives, i em sembla que aquests homenatges
8: arriben
7: quan ja no hi són.
8: Tard, no? Arriben quan ja no hi són.
7: Per tant,
8: sí,
7: a vegades és una qüestió de tirar una miqueta més endavant, si ens haguéssim anticipat una miqueta
8: no?
7: més, avançar-nos una mica, doncs potser aquestes persones haurien
8: totalment.
7: També conegut aquest reconeixement que se'ls havia fet. Anem a saludar el nostre convidat, que està
8: Perfecte.
7: Aquí amb nosaltres, el David Rosa. Com dèiem, ell és autor d'aquest llibre Florecillas en el Barro. Com estàs? Benvingut.
8: Què tal?
9: Bona tarda.
7: Gràcies per acompanyar-nos, per estar nosaltres aquí al Col·lectius en Xarxa. Anys 70, que és una mica el punt de partida del teu llibre, que també volem parlar, lògicament, però ens servia com a excusa per parlar doncs, també d'aquesta transició. Explica'ns una mica, per començar i per fer una mica de context, com era la Barcelona dels anys 70.
9: Vale, bona tarda, gràcies per convidar-me.
7: A tu per venir, sobretot.
9: De tot. A veure, jo vaig escriure aquesta novel·la ja fa un parell d'anys, però no sóc un expert, no, això ho dic per avisar. M'he documentat i he buscat, hi ha molta cosa a internet, però no sóc un expert, no sóc historiador, i la meva perspectiva és totalment vivencial i de documentació de cròniques. I la novel·la també parteix de molts relats de la Barcelona de l'època de la meva família, de la meva mare, de la meva àvia, que van migrar d'Andalusia, en el cas d'elles, a la Barcelona dels 70, una miqueta abans, potser, i sempre explica, no?, les reunions familiars sempre hi ha el relat de com era la Barceloneta, com era la Rambla, i jo per construir, per escriure la novel·la, he partit molt d'aquests relats, i també m'he documentat molt, sobretot que parlava de la figura d'Ocaña, no? Un cop comences a tirar el fil d'Ocaña i Nazario, Nazario, per cert, encara està viu.
7: Sí.
9: Ocaña, bueno, després arribarem, suposo, va morir molt jove, però... Mm. I altres personatges que surten com a secundaris a la novel·la van morir. Però Nazario encara està, encara viu a la plaça Real. Sí, sí. Llavors, si hem de fer homenatges...
8: Comencem ja, no? Vinga, perfecte, bueno, bones idees.
9: Sí, sí, ell té encara... Fa poc va estar, fa uns mesos, va estar amb el Marc Giró, encara fa exposicions, i crec que té el seu racó, el record, tot i que potser l'hauríem d'anomenar més, i estirar més d'ell. I, bueno, doncs, la Barcelona que tu anomenaves, no?, de la primera manifestació, tot això, jo, quan tires el fil per documentar-te, perquè hi ha bastants documents d'Ocaña online, té els seus seguidors, hi ha bastants fotografies, hi ha cròniques, hi ha entrevistes de televisió, perquè per lo poc que va viure i aquella època, una de les coses que em fascinava d'ell és la visibilitat que va tenir. No va perdurar amb el record, no?, com un Almodóvar o altres estrelles o artistes o activistes del país, potser perquè va morir jove, no?, però que el 83, doncs ja el Terenci Moix ja el va portar a la tele, va sortir el Loco de la Colina, llavors, i ell ja sortia sent ell a la premsa i a la televisió. Per tant, i els escenaris que em preguntaves de l'aquella Barcelona, ens centrem bueno, ara és el Raval, abans el Barrio Chino, no?, que durant tota la dictadura de transició era com aquell racó de morbo i llibertat a la vegada, no?, aquell racó de la ciutat on passaven coses que no estaven permeses en lloc més, fins i tot en lloc més d'Espanya. I hi ha un parell d'escenaris que jo he trobat i he ficat a la novel·la, que són, primer, el Cafè de l'Òpera, que aquest encara existeix, també, sí, està a la Rambla. Potser ara, bueno, l'ambient és més guiri, òbviament, la Rambla, però el tema de decoració, taules i tal, si aneu allà, és bastant com era, ha mantingut l'esperit. I hi ha un altre bar que sorgeix també a través de les cròniques de Nazario, que era el Bar Quique, que era una sèrie de bars que hi havia al Gòtic, que ja no existeixen. La Barcelona Olímpica es va carregar tot allò i va tirar cap a l'Eixample. Llavors, aquests són els dos escenaris on s'ha situat les festes. També la plaça Reial, la situa les festes i la moguda d'aquella època. També hi ha més bars del Barrio Chino i del Raval, on anava la gent, pues, a ser una mica més lliure, buscar sexe, buscar companyia, buscar ser ells mateixos i elles mateixes quan en el carrer no es podia ser, no?
8: M'ha semblat en la teva exposició que ja en aquella època Barcelona despuntava com a ciutat oberta a acollir persones del col·lectiu. No sé si acollir seria la paraula, però sí a tenir espais perquè hi hagués persones del col·lectiu que poguessin desenvolupar-se més i trobar iguals. Despuntar en relació a altres ciutats de l'Estat, estic parlant.
9: Sí, bueno, les ciutats grans sempre són, sí, on passen més coses. Sí que s'ha comparat, i jo quan vam fer un parell de clubs de lectura i va participar gent a llibreries i pues, gent de diferents edats, no, i gent gran, i sempre sortia el tema de la movida madrilenya, no, comparada amb tot aquest moviment que va haver a Barcelona, que de vegades no li posem ni nom, no?
8: Sí.
9: Surt Ocaña, surt la manifestació del 77... però no va ser algú tan organitzat, potser. I sempre arribem a la conclusió, coses que jo he llegit i he trobat, que la movida de Madrid potser era una mica més tardia, però també era potser més cultural o més apolítica dintre de la reivindicació,
8: sí,
9: i potser la de Barcelona era més autèntica. Potser la gent de Madrid no està d'acord, però jo pel que he llegit o pel que els experts diuen, no, crec que és algo més reivindicatiu o fins i tot més real, no?
8: Perquè... Bueno, jo m'atreviria a dir que la movida al final són nens, perdoneu-me, però joves...
7: Amb uns possibles.
8: Amb uns possibles, alguns, no?, de famílies benestants, i aquí estem parlant de... Tu has dit autèntic, jo diria de persones, no?, d'un estrat social més...
7: Tirant a baix.
8: Tirant a baix.
9: És, no?, precari. Mm-hmm. Si tu penses que aquesta gent... Bueno, Nazario era mestre. Mm. Venia aquí a treballar de mestre, després es va posar a fer altres coses i no... I ja va deixar la professió, no? Es va posar a dibuixar. Però sí, Ocaña era pintor, venia del camp i va venir aquí a pintar parets. Vull dir, eren...
8: Clar.
9: Qui tenia treball, no parlem de prostitució, gent que es dedicava al carrer... Tot aquest ambient s'ho ha recollit al llibre, eh? Surt, llibre. Sí, mm-hmm. Perquè bueno, les cròniques de Nazario ho explica molt bé i després, si voleu,
7: sí,
9: menciono llibres.
7: De fet, amb això que estàs parlant de Nazario i d'Ocaña, que hem començat parlant d'ells, a mi hi ha una cosa que em fascina i és la unió que van fer entre ells, no? Que un semblava que li seguia el joc a l'altre, no? I al final acaben sent com tota una parella que inclús ja feien entrevistes a televisió que anaven junts i tota la documentació que hi ha, en molts casos, se'ls dibuixa gairebé plegats, no? Perquè un va saber entendre molt bé les necessitats de l'altre, no? I això els va fer inseparables fins al darrer moment, no? I de fet, en el moment aquell final, quan mor Ocaña, Nazario va estar molt al costat d'ell i era com el seu inseparable, no? O sigui, es van convertir en família, no? Més que amics, jo diria que en família per la complicitat que existia entre ells.
9: Sí, bueno, hi havia més gent al grupet aquest, mm-hmm. El que passa que hi havia el... Crec que es diu... Ara no me'n recordo, Carlos? Hi havia mm-hmm. un altre que no va tenir tanta repercussió i va tornar al poble també i va morir de sida. Perquè, sí. Clar, estem als finals dels 70, la sida aquí encara no ha esclatat, però està a punt. Mm-hmm. Llavors, Ocaña no va morir de sida, o no que sapiguem, hi ha algunes teories... Perquè, com bona diva, hi ha molts rumors i teories sí. al voltant, i això també he jugat una mica al llibre, però... No sé què t'anava a dir.
7: Sí, t'estava preguntant això per la unió d'ells dos, de que van anar de bracet gairebé fins al final.
9: Sí, sí, hi havia més gent al grup, però ells dos eren molt inseparables. Suposo que passava, com passava també en l'ambient, no només gay o el col·lectiu, que quan arribes a un lloc, no?, i vens de fora i no coneixes a ningú, pues ells es van fer i llavors van trobar aquí la llibertat que el poble no podien tenir. Uh-huh. Pues igual que la gent, no?, al final es trobava amb els paisanos, amb gent que pogués fer la vida més fàcil, ells en aquest sentit van trobar i van muntar tot aquest moviment. No sé si ells tenien en l'època la consciència de ser activistes, no?, així com ara nosaltres els considerem, però van fer activisme al Clar. Final, a la seva manera i amb, com ells posant l'art de pel mig, no?, perquè ell es considerava pintor, uh-huh. artista abans de tot, i si feia aquestes performances i aquestes era per donar-se a conèixer, però al final estaven advocant per una llibertat que no existia i era per la que lluitaven al costat de qui fos. Mm-hmm.
8: Quan ens apropem a la novel·la, per tot això que estàs dient, ens apropem amb una novel·la històrica, amb una novel·la que ha utilitzat aquests fets històrics per crear una ficció. Explica'ns una mica.
9: Vale. La novel·la, la protagonista de la novel·la és una mestra que ve de Saragossa a treballar a Barcelona a finals dels 70. Ve a treballar a una escola de l'extraradi. I no menciono en concret el lloc on jo m'he basat, que és un barri de l'Hospitalet, perquè al final tots els extraradis de la ciutat i de les ciutats
8: semblar, no?
9: són molt relacionables. No? Llavors, molta gent que ha llegit la novel·la s'ha vist amb els blocs, amb el fang, amb la lluita pels serveis. Llavors, ell arriba a aquesta escola, a treballar a una escola de monges, a més, i comparteix, però viu al centre de Barcelona, en un pis compartit d'una senyora religiosa que comparteix habitacions. I la seva companya de pis és una dona lesbiana que es diu Manolita, no? Llavors, al final, aquesta mestra que arriba aquí no coneix ningú, al col·le potser encara no ha fet amistats. Llavors, qui obre aquest món de diversitat i de llibertat que s'està començant a bullir és aquesta companya de pis, no? I les seves amigues lesbianes. Llavors, Dolores l'acompanyarà, no?, i veurà, ella viurà aquests escenaris, el Cafè de l'Òpera, la Rambla... I és una novel·la on jo no li he donat la veu a Ocaña, no surt Ocaña directament, perquè a mi em feia una mica de pudor això, i perquè no em sentia jo expert de cap cosa, sinó que la figura d'Ocaña o de Nazario, aquestes històries, estan filtrades i explicades a través d'aquestes noies, aquestes dones que estan vivint, que estan prenent unes canyes al Cafè de l'Òpera i estan explicant, pues, el que li ha passat a Ocaña o la manifestació. Volia donar la veu a la gent del carrer. No volia que fos una novel·la sobre experts. Llavors, hi ha una mica d'història, de crònica històrica, però està ficada d'una manera molt costumbrista. Uh-huh. I també hi ha molta oralitat. He intentat reproduir com parlava aquesta gent, d'un to col·loquial, amb aquestes paraules, i moltes vegades també he agafat paraules del propi Ocaña d'entrevistes, de com ell explicava el que era per ell la sexualitat o l'art o com s'havia de viure, que si ara es pots escoltar era bastant avançat a l'època. Fins i tot amb el tema transsexualitat. Potser no li sabia posar les paraules que ara li posem, no? Uh-huh. Però era un discurs molt, molt modern, no? Que ara li compraríem sense cap dificultat. I he posat, jugat a posar aquestes paraules en veus d'aquestes dones que deien, pues jo un dia l'escutxé i m'explicava allò i estàvem parlant d'això. Llavors, és com un trencaclosques la novel·la en aquest sentit, no? Al final et vas portant per aquestes històries a través d'aquestes dones, aquests homes que estaven en aquests bars i que intentaven ser lliures.
7: Mm-hmm. De fet, aquesta llibertat, i que ho comparem una mica amb la movida, no?, que va haver a Madrid i la que vam tenir aquí a Catalunya, a Barcelona, hi havia també una barreja constant entre provocació, activisme, però també art, no?, perquè tots els moviments vinculats a Ocaña eren molts artístics, no?, i que tenien la cultura com a base, no?, de les seves reivindicacions, no?, és a dir, hi havia una provocació pública, però tot o gairebé tot ho feia passar justament per la vessant més artística que hi tenia.
9: Sí, sí, ell es considerava artista abans de tot, no? Abans de... Llavors, i a més, el seu art és molt religiós, perquè ell està amb les verges a la seva manera, no? Però... I ell va muntar unes quantes exposicions que li van deixar fer, que van tenir certa repercussió, i tot eren doncs, verges, angelets... Després va la pel·lícula, el documental d'Aventura Pons, no?
7: Sí.
9: I en tota aquesta performance, sempre jo crec que hi ha una vocació... Bueno, ho crec i ho diu ell, eh? Si es poseu les entrevistes, que es poden veure al YouTube... ell abans de tot és artista. Que ell vulgui reivindicar amb les seves performances i tot altres idees, i, però a través de l'art. I Nazario igual, Nazario a través dels dibuixos. Jo és que no sóc molt fond del còmic, de la novel·la gràfica, però bueno, arran de començar a buscar pues, dintre del món de la novel·la gràfica, és un dels pioners del underground, que ell tampoc diu, jo no sé si feia underground, no? Si l'escolteu quan parla, jo feia el que jo volia fer i el que a mi em sortia, i resulta que em van posar aquesta etiqueta, però potser ara no me la posarien, no?
7: Però ha estat publicant fins recentment, és a dir, fins fa poc, és a dir, que ja està en actiu encara, fent encara obra i fent aportacions també en altres llibres, no? I col·laboracions, és a dir, que la seva figura en aquest cas, com bé deies al principi, encara està molt present també a Barcelona, no? I també se'l crida justament doncs, a vegades per fer entrevistes, per participar també doncs, en espais, no? És a dir, que és una figura d'aquestes vives que s'ha d'aprofitar molt més, o sigui que això és importantíssim també.
8: Què neix primer? Les ganes aquestes de... aquests personatges que has creat, o potser aquesta idea de tornar a portar aquestes històries o aquest... o a Nazario i a Ocaña en el centre?
9: Jo tenia, per una banda, les dues idees, no? La idea de fer aquesta reivindicació de la gent
8: passat.
9: Que va venir, no? De la gent que va venir per lluitar i per construir una societat millor i més lliure i per prosperar, al final. I la figura d'Ocaña, que a mi sempre m'ha fascinat molt, perquè, ja us dic, dintre de l'era supermodern, i és una figura d'aquestes, a més, amb el final que va tenir tan tràgic, poètic,
7: sí.
9: No? Que d'aquestes que dius... Escoltes la història i dius, hòstia, aquí hi ha una història per explicar... I no és tan... Dintre del col·lectiu potser sí, però és una figura que en el mainstream no és tan conegut. Igual que Almodóvar, tothom sap qui és Almodóvar, siguis gay o no, perquè és

0: directe, no? Mm. És un artista de ple.
1: Sí, sí. De fet, parlaves ara de la seva mort i en seguies fa una estona que hi ha com tot un seguit, no? Com una bona diva de llegendes, no? Que expliquen el seu final, no? Però el seu final, i fins on et puguis explicar tu, que segur que coneixes molt millor la figura, està relacionada, i potser no, amb tota una performance artística, no? Mm. És a dir, va patir un incendi, no? I allà va ser quan va morir. És aquest el final, si més no, que s'ha explicat públicament. Això és el que hem pogut veure i el que està documentat, no?
0: Sí, sí, sí, ell se'n va al Torna, que també és una mica poètic, que sí. Mor en el lloc on va fugir, no?
1: Sí.
0: Torna al poble per fer com una mena de carnaval
1: sí,
0: o
1: sí.
0: Performance per tots els públics, i es disfressa de sol. Es fa una disfressa, que això es poden veure a les fotos, eh? I amb un maquillatge de colors i tal, de sol, suposo com un paper maixer, amb unes cintes de colors i tal. I amb alguna, fan com una rua pel carrer, pels carrers amb nens, tot el poble allà, perquè suposo que ja havia sortit a la tele, ja era una mica... Potser no agradava a tothom al poble, però ja era una mica com conegut.
1: Popular, no?
0: Uh-huh. Llavors pues, feia gràcia, no?, això que passa. Llavors li van encarregar aquesta festa. I en un moment donat una bengala, hi ha una guspira, no?, i bueno, clar, es crema, no?, s'incendia. No mor en aquell moment, es veu que després va a l'hospital, es recupera de les ferides, però té com unes... Se n'adona a l'hospital que tenia una hepatitis que no s'acaba de curar, i això és el que
1: desencadena
0: provocant
1: la mort, eh?
0: La mort. No mor allà... Uh-huh. Però clar, tu imagines aquesta imatge poètica del sol en flames,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: I dius, quin final, no?
1: Sí, sí.
0: Quin final de diva va ser.
1: Sí.
0: Diva. De fet, hi ha una història, aquestes històries no saps si són veritat o mentida, que he trobat, no?, en aquests arxius de gent que es fan, que el noi que... Bueno, era una, hi ha fotos de l'aquesta rua, ell disfressat i la gent al voltant i tal. I es veu que quan va començar a cremar-se, el noi que estava fent les fotos va deixar la càmera i el van ajudar i va cridar algú i tal. Després a l'hospital el noi el van a veure, no?, i li va dir... Ai, com estàs, no?, que he vingut, tal. Va dir, tu eres el de les fotos. T'has perdut la foto. I per què no em vas fer una foto en el moment aquell amb el foc, allò tot cremat?
2: Sí, això...
0: Va dir, home, perquè estaves en una situació... Doncs jo vaig anar a buscar algú perquè era... Diu, t'has perdut la foto de la teva vida. No? Aquestes frases de diva, de que estava més preocupat de tenir una bona foto...
2: De la performance.
0: De la performance que de la pròpia vida.
1: Que, de fet, amb això que ens estàs dient, justament amb la figura i com es projectava, i jo he pogut veure algunes de les entrevistes també que estan publicades a YouTube i també a l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola, que la sensació que a mi em donava, i vista amb certa distància, és que quan el convidaven als platós de televisió, per mi, no se l'acabava mai de prendre del tot en sèrio, i el que deia... del 100% potser li donaven veritat a un 30% del que explicava, no? I no sé si d'aquí també neix una mica la seva pròpia màgia, una mica l'estela aquesta que dèiem de diva, no? Perquè anava als platges de televisió i de les respostes a les preguntes que li feien, tu ja veies que la persona amb la que l'estava entrevistant no se'l prenia del tot en sèrio. Però amb el pas dels anys hem pogut veure que moltes de les coses que deia, com parlaves tu, per exemple, la manera de relacionar-se o del sexe o de l'orientació sexual... vista ara amb distància, tenia molta raó amb el que deia, amb el que jo que en aquells moments escoltaves el públic que s'estava rient de les respostes que donava, no?
0: Clar, jo no sé si l'Espanya de l'època estava preparada per aquelles coses.
2: Quina preparació tenia, no? Mm.
0: Clar, jo crec que les entrevistes, la del Terenci Moix, per exemple, jo crec que sí que és una entrevista que el Terenci el tracta amb respecte, i que sí que crec que és una entrevista on la persona, no recordo si en aquesta hi ha públic o no, però jo imagino la gent escoltant allò a la TV3, a més crec que és TV3 aquella entrevista, perquè Terenci parla en català i el que no respon en castellà. I la del Loco de la Colina crec que també és una entrevista amb respecte, però a més la del Loco de la Colina aquesta crec que va ser uns dies abans de la seva mort. Jo sé que pots llegir en aquests arxius, no?, que la gent del poble no estava molt content amb això, la imatge que ell donava del poble i el que ell estava dient, no? Una persona més que sortia, es disfressava de dona, que era homosexual obertament, que feia performances sexuals, no? I que... Però ell deia molt clar, doncs jo em disfresso de dona perquè era un show drag, ara ho sabríem classificar,
1: clar,
0: ho entenem perfectament, però en aquella època doncs, era o mariquita o un travesti o tot això.
1: David, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectius en Xarxa.
0: A vosaltres, per convidar.
1: Que vagi molt bé, Lluís. Apa. Gràcies a tu, gràcies també al Marçal CC. Tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu, adéu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Esports.
1: I obrim plana esportiva, ho fem de la mà del Jonathan Marín González, cap d'esports del Prat Ràdio. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs el cap de setmana que arriba marcat no només per l'agenda esportiva de Festa Major, de la qual avui parlarem al programa d'aquesta tarda i també demà, sinó per als partits que tenim de les competicions dels equips de la nostra ciutat i sobretot destaca una, aquesta fase prèvia de la Copa del Rei que jugarà al Prat al camp del Sant Rafel, a les Illes Balears, a Eivissa, diumenge a partir de les 4 de la tarda, un partit que el podreu seguir des del Prat Ràdio des de 3:45, mitja hora abans amb tota la prèvia d'aquest enfrontament d'anada. Recordem, la tornada serà el proper cap de setmana aquí al Sagnier. Abans d'entrar més en detall sobre aquesta eliminatòria, escoltem la veu de protagonistes, escoltem primer el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Muñoz, parlant d'aquest rival.
3: Molt especial per nosaltres i ens ho prendem molt, molt seriosament perquè volem portar un primera divisió aquí al Prat. Crec que el club s'ho mereix, els jugadors s'ho mereixen de gaudir d'aquest dia i bé, farem tot el possible per passar. Al final, l'únic dolent, no?, que et dos a la jornada 4 al camp del Vic en 3 punts, és l'únic dolent, però bé, s'ha de recuperar l'octubre i el novembre aquests dos partits i ho farem amb totes les ganes del món, però crec que bé, això és un xut de la isla pel que ve i demostrant que tenim plantilla per competir.
2: Sobre aquesta eliminatòria també ha parlat un dels jugadors destacats a l'entitat potalava, Gustavo Renque.
4: La verdad es que sí, es una oportunidad única, muy ilusionante, que cada vez que pienso en Copa del Rey me hace recordar a

0: partit únic la següent ronda, i seria sempre i serà amb un primera divisió, però no serà qualsevol primera divisió. Recordem que el club Passeig Prat, no, l'AE Prat està ubicat en el grup B, és a dir, en el grup d'Aragó, Balears, Catalunya i Navarra, i per tant únicament li podria tocar un equip de primera divisió d'aquestes quatre comunitats. Per tant, si traiem de l'equació el Futbol Club Barcelona, perquè és equip que juga a competició europea i també jugaria la Supercopa d'Espanya, només en resten dos equips, Osasuna i Espanyol. Per tant, si el Prat supera l'eliminatòria, s'enfrontaria al conjunt de Navarra o al conjunt de Barcelona, i el partit seria partit únic aquí al Sagnier, tret que entre clubs arribi a un acord, però el Prat té el factor camp a favor. I del futbol passem ara a parlar de bàsquet. Parlem de la Copa d'Espanya, perquè el Club Bàsquet Prat juga la tercera jornada de la Copa d'Espanya contra la Bisbal Bàsquet, el darrer rival d'aquesta primera fase de la competició. L'enfrontament serà a les 6 de la tarda al Joan Busquets. Si el Club Bàsquet Prat, com tot indica, i veient una mica com ha anat la dinàmica dels darrers resultats, que ja porta un 2-0, és a dir, dues victòries i de moment cap derrota, passaria de ronda i s'enfrontaria a partir dels 700 equips ja de la primera fase. Per tant, doncs, el nivell que puja en aquesta Copa d'Espanya, i que si arribés a la final s'allargaria fins al mes de gener, o sigui que una competició que doncs s'estendrà en el temps. La següent ronda es disputaria a finals del mes d'octubre. Ara passem a parlar de vòlei, perquè també tenim aquest cap de setmana Lliga Catalana, la fase de la Lliga Bronze per al Vikings Vòlei Prat, amb dos partits que es disputaran el Julio Méndez. El primer serà diumenge a les 3 de la tarda contra el Torredembarra, el següent a les 6 de la tarda, també diumenge, contra el Llars Mundet. És aquesta mena de triangular, fase de grups de 3 equips, i que doncs, després dels resultats de la setmana passada, el Vikings Vòlei Prat ha quedat ubicat en aquesta Lliga Bronze que dèiem, que és la del tercer rang per dificultat. Està la Lliga Plata i la Lliga Or. Escoltem l'entrenador del Vikings Vòlei Prat, Dani Navador, sobre com afronta aquest tram final d'aquesta Lliga Catalana.
1: Ho encarem com amb bones sensacions. Treballarem tota aquesta setmana, ara ja tenim vídeos dels rivals, treballarem en vídeo, que això ens ajuda molt per preparar els partits, podem enfocar més contra cada rival com jugar, i això ens ajudarà a la fase lliga també a millorar el nostre rendiment individual i col·lectiu.
0: I de la Lliga Catalana de Voli passem ara a parlar de futbol novament, i anem a la segona catalana, al grup 3, perquè tenim dos partits, el que jugarà el Prat B contra el Mariano Poblet dissabte a les 4 de la tarda. Escoltem a Héctor Rodríguez, entrenador del filial del Prat.
2: Sí, está claro que era importante para nosotros empezar ganando, y ahora aprovechando las fiestas de la ciudad, jugamos en casa tenemos que hacernos muy fuertes. La gente, los rivales que vengan al Sagnier tienen que saber que aquí nosotros nos hacemos de valer, y esa es la intención, un poco no cambiar nada de lo que estamos haciendo, pero bueno, sí que es verdad que a nivel de dimensiones y tal, creo que es un campo que nos beneficia el nuestro, y ojalá consigamos los tres puntos.
0: I també ha parlat als micròfons del Prat Esports l'entrenador del Terlenca, perquè el Terlenca visita el camp del sector Montserratina dissabte a les 6.
3: Creo que va a ser un partido muy complicado ante un equipo muy muy intenso, y como tú has dicho, un campo que aprieta mucho. Sabemos cómo han sido los partidos del pasado, tanto en la promoción de ascenso a Primera Catalana como en antiguas temporadas, que suelen ser partidos de muchos goles, eso sector Montserratina-Terlenca. Entonces, bueno, intentaremos dar un pasito a nivel defensivo para no encajar tantos goles, y a ver si ofensivamente tenemos más suerte de cara a puerta y podemos traernos los tres puntos, que sería darle ese plus al equipo que ya lo tuvimos en la jornada 1, pero para seguir sumando y seguir cogiendo confianza de cara al tramo largo de temporada.
0: I passem ara a la primera catalana femenina, el grup 2. La Fundació rep a casa a les 6 de la tarda dissabte al Sant Vicent dels Horts. En tercera catalana masculina, el grup 11, el Terlenca B jugarà dissabte a les 6 contra el Marina Atlético, i el Prat C dissabte a les 6 contra el Sant Just d'Esvern fora de casa. A la preferent juvenil, el grup 4, el juvenil del Prat, dissabte s'enfronta a 3 quarts de 8 del vespre al Vilafranca. I en bàsquet, com ja ho repassàvem ahir, arrenca ja la Lliga. El Club Bàsquet Prat B juga a casa a les 8 dissabte contra l'AS, a la Copa Catalunya masculina. en primera catalana femenina. El Club Bàsquet Prat Femení visita la pista del Petro Pinto a partir de 8:15 diumenge, i en segona catalana masculina, dos partits, el que jugarà a casa el Bàsquet Pratenc contra el Valls dissabte a les 7, i el que jugarà el Club Bàsquet Prat C dissabte a 8:15 fora de casa contra el Casal Vilafranca. Anem tancant

En el repàs amb la segona catalana femenina, amb el Pretenc femení que juga a la pista del Valls dissabte, i en hoquei català arrenca la lliga a la segona catalana al grup A, el Club Hoquei Prat visita rep a casa diumenge a les 6 a l'Alpicat.

Fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dijous 24 de setembre del 2026. Nosaltres tornem a les 5 amb el Prat en 3 minuts. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 Dalt Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Bon dia i bon dijous, 24 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i en el debut de la Champions femenina, 5-2 contra el París, el Johan Cruyff. També parlarem de bàsquet en la victòria, en la prèvia de l'estrena d'aquest vespre del Barça a l'Eurolliga masculina i també de la victòria del Cadí la Seu ahir contra l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana disputada a Reus. I rugby, amb l'entrevista a l'entrenador del rugby Sant Cugat masculí, Martín García, per parlar de l'inici de Lliga d'aquest cap de setmana, en què els santcugatencs s'enfronten a l'altre equip català de la nova divisió d'honor d'elite, el Barça. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp del primer equip disponibles, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb gols de la nouvinguda Caroline, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora. Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va tenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça, que suma els 3 primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions en dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda a 6:45.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius Pere Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noa Jiménez, en Rosalía Domínguez i Júlia Torres, jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes Ainhoa Gómez i Célia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: Dissabte va ser jugar el Barça de nou, en aquest cas de partit de Lliga F, a les Gaunes contra el Logroño. En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Reial Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre va aprofitar el refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Aleksandar Sekulić, i que arriba després de la decepció de la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui, a partir de 8:45 del vespre al Palau, servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus.
1: Les urgellenques van superar la final a l'Espar Girona 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser l'MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa a només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: L'Espar Girona, que per cert ja sap qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina.
1: L'equip de Roberto Iñiguez haurà de superar l'AMLAC Konut Turk, que ahir es va imposar clarament al Panathinaikos grec, que un partit que serà dimecres a les de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Esperem que l'Uni torni a jugar, en aquest cas a l'Eurolliga aquest any. Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus ahir el títol de la Lliga Femenina Challenge,
1: que se'l va endur la Penya, guanyant 70-60 en Lima Horta. Xanaia Pinto va ser l'MVP per un Joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, de l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i, finalment, triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: I en categoria masculina, avui mateix es disputa ja el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel que en aquest cas és avançat de la tercera jornada, amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I acabem amb un apunt de waterpolo amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants, en un duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi, que rep el Valdir i l'Eu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, 8 minuts gairebé passant de 2:45, comencem parlant de futbol. Victòria del Barça i en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i també el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava ni a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans. Amb el debut golejador de la nova Caroline, el fitxatge més car de la història del Barça femení, que també s'estrenava titular, i dianes també de Clara Serra Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Pajor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica més a la segona meitat, tot i que Pajor va tornar a marcar per fer el seu doblet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar en el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes, precisament en parlàvem ara, la davantera brasilera Caroline, fitxatge més car de la història del Barça fins ara, que ahir es va estrenar com a titular i com a golejador.
1: Creo que es como un proceso no solo de jugar, es como entreno, la adaptación física porque es diferente, el estilo de juego también. Entonces creo que cuando las cosas están todas juntas, más fácil las salir del juego en partidos. Entonces poco a poco, pero ahora que ya ha salido un gol también la confianza está volviendo porque todavía también ha llegado un poco más tarde que todas. Y creo que seguir trabajando para siempre estar mejor, para poder ayudar al equipo de la mejor manera posible.
0: La bona notícia, més enllà de la victòria, és que l'ensurt de Clàudia Pina, que sembla que es quedarà només això, en un ensurt, i la de Montcada i Reixac no té cap lesió, malgrat, com dèiem, patir una entrada al genoll i també una trepitjada al turmell. El Barça suma els primers 3 punts, però no és líder d'aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olímpic de Lió de Jonathan Giralez, que va passar per sobre del Servet suís i per guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima, 1-0 a l'Àustria Vienne. També es va jugar al Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda, a 6:45 de la tarda a la capital italiana. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes aturada de primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debuta l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos, l'exentrenador del Barça i exjugador, evidentment, contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i un de l'espanyol, Roberto, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria amb l'absoluta, va comparèixer ahir en roda de premsa i ha aprofitat per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat que l'ha fet ser on és ara, formar part de la vigent campiona del món.
2: Bueno, al final es que el Español es un club histórico, un club que trabaja súper bien, ya no solo los delanteros, sino todos. Tengo en cuenta también que la cantera del Español trabaja súper bien y al final yo intento aprender siempre de los mejores, de intentar aprender para llegar a donde estoy aquí. Y la verdad que el Español, en cuanto a eso, sabe hacerlo bastante bien.
0: El davanter cordobès, que reconeixia que no s'imaginava gens quan mirava aquest estiu en la final del Mundial, que podria formar part de la pròxima convocatòria.
2: Pues estábamos de concentración con mi club, con el Español, estábamos ahí todo el equipo expectante, la verdad que fue increíble para todos los españoles y bueno, al final uno siempre sueña, ¿no? Y siempre cuando empieza la temporada y empieza a meter goles, pues uno sueña con que Luis te llame y así ha sido.
0: La selecció espanyola que, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra, en aquest cas primera jornada de Nations League, i tornant als clubs, ahir es va fer un partit de primera federació masculina, pendent de la quarta jornada, amb empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial del partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, va passar per aquí per l'enjoc, va aprofitar un refús de la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, una bona actuació a la porteria d'Iñaki, novetat ahir a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valuós punt. En parlava entrenador Cuadri Barrat, Nacho González.
3: Estoy satisfecho con el resultado, lógicamente todos queremos ganar, pero soy consciente de lo que teníamos enfrente y hemos estado a la altura, ¿no? Incluso hemos superado al rival en algunos momentos, ¿no? A partir de ahí estamos en un proceso de adaptación, de construcción, como no puede ser de otra manera, y vamos dando pasitos, ¿no? Y yo creo que hoy a nivel ofensivo creo que hemos dado un paso bastante interesante en cuanto a juego.
0: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. A la Unió Esportiva Sant Andreu, que tornarà a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada. Diumenge al migdia jugarà a l'Europa, precisament a Can Dragó, en l'estrena de la banqueta del nou entrenador, Luis Blanco, contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaurana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. Escoltem un dels pocs jugadors que es mantenen respecte al curs passat, Darío Brizuela.
4: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible. Y ahora pensamos en que somos el equipo pequeño, ¿no? Somos el Barça y hay que entenderlo des del dia 1.
0: Avui visita el Palau Lefes d'Istanbul, entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat al Barça aquest estiu, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció. El partit a partir de 8:45 del vespre. Per cert, aquest mateix cap de setmana comença l'ACB. El Barça juga dissabte al Palau contra l'Ima Corunya. També dissabte obre la competició a les 6 al partit del Quitzanes Manresa a la pista del Surne Bilbao. L'últim dels catalans han de debutar serà l'Hivern a Lleida, diumenge a la tarda, en aquest cas a València, i que un Lleida que avui hem sabut que no compta amb Majauskas i que això sí busca un interior per reforçar l'equip. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Ara fa poc més d'una setmana, l'entrenador de l'Hivern Lleida, Jar Encuentra, va deixar clar que la lesió de llarga durada de Tomán Diagne demanava reactivar la cerca dins el mercat d'un jugador interior, conscients que el ventall d'opcions no és ni de bon tros ampli. UAU Lleida Ràdio ha parlat aquesta setmana amb el director esportiu del club, Joaquín Prado. Entre d'altres, deixava clar que les opcions són nules a dia d'avui, que una de les dificultats majors és el moment del calendari en què estem. Molts jugadors ja tenen equips, algunes competicions ja han començat i és en les que encara no ho han fet, també en franquícies NBA, on l'Hivern Lleida estarà molt atent en les opcions que poden aparèixer. Així ho deia Prado.
6: Ahora mismo las franquicias NBA tienen una cantidad de jugadores brutal que se van cayendo o bien a G-League o bien que ni siquiera entran en el equipo vinculado a G-League y que ahí puede haber alguna situación interesante. También hay, esta semana ha habido las eliminatorias previas de la BCL Champions, ahí han quedado eliminados unos cuantos equipos y hay jugadores que si no hay competición europea pues pueden tener posibilidad de salida. Esta semana se juegan las eliminatorias de FIBA Eurocup también. Bueno, ahí puede haber opciones con jugadores.
5: El director esportiu va deixar clar que no poden assegurar que incorporaran algú en 3 o 4 dies o en 3 o 4 setmanes. Prado també va afegir que l'equip està en condicions òptimes per, amb els jugadors que té a dia d'avui, competir al més alt nivell.
0: Gràcies, Sergi. En categoria femenina, i el Cadireseu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus, superant a la final l'Espart Girona 72-67. La crònica de Girona FM, Pau Villafañe.
7: Les gironines van plantar cara en un partit igualat, però el joc interior de les urgellenques i 14 pèrdues del conjunt gironí van acabar decantant la balança. Un partit on va debutar Illana Martín. La base, secundada per Bulgak i Conner, va mantenir viu l'equip en els moments més durs, arribant a retallar la diferència fins als 3 punts a l'últim quart, però no en van tenir prou per remuntar la diferència de fins a 13 punts que havien arribat a tenir les de la Seu d'Urgell a la primera meitat. Roberto Íñiguez era clar després del partit.
8: No veo el equipo junto porque he visto jugadores que sí que han tirado del carro, esfuerzo al final, pero no he visto ningún equipo y lo que veo es que un equipo como la SEU ha competido mejor que nosotros, ha luchado más, ha pegado más, ha tenido más contacto y si pensamos que porque nos llamemos Unigirona vamos a hacer algo este año, con el nombre no haces nada, haces con acciones. Entonces acabaron las palabras, empezaron los hechos.
7: Un Espart Girona que ja coneix el rival de l'eliminatòria a l'Eurolliga. Les gironines jugaran dimecres que ve a Fontejau contra l'Emla Konut Turk, que es va fer saltar la sorpresa a la pista del Panathinaikos guanyant per 68-91.
0: Gràcies, Pau. I per part del conjunt guanyador d'aquesta Lliga Catalana ens explica des de Ràdio Seu el Joan Ignasi Cervera.
9: Tot i que el duel va ser molt disputat i va començar igualat, el Cadireseu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Unigirona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. L'entrenador del Cadí, Pepe Vázquez, es mostra molt content de la imatge oferta per les seves jugadores.
10: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta. Jugadoras muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la SEU. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
9: De la SEU, para el entrenador de l'Esport Girona, Roberto Íñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. I en rugbi, aquest cap de setmana arrenca la divisió d'honor masculina, on hi tenim un equip català, la Sant Boiana, que diumenge rep el Valdir i Aleu al Salvador, i també comença la nova divisió d'honor Elite, en què tenim dos catalans, el Barça, descendit de la màxima categoria, i el rugbi Sant Cugat, precisament en diumenge al migdia. S'enfronten entre ells en el primer duel català directe a la Teixonera. I per parlar-ne tenim el telèfon a l'entrenador del rugbi Sant Cugat, Martín García. Martín, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
11: Hola, Martí, què tal? Bon dia.
0: Duel català per començar, el prepareu com un partit especial o és un mes?
11: Bueno, es un partido más. La realidad que tomamos todos los partidos como especiales. Lógicamente, sí, arrancar contra el Barça va a ser también algo intenso, ¿no? Y desafiante. Así que estamos preparados para eso, con un plantel con mucha renovación. Así que estamos en proceso de generar buenos hábitos, de mejorar. Así que la idea es ir a competir el fin de semana, el domingo, contra el Barça.
0: Precisamente anava a preguntar això, com està l'equip, com arriba aquest inici de Lliga?
11: Bueno, lo que te comentaba, con mucha renovación dentro del plantel, con muchos chicos jóvenes de la casa, y eso la verdad que está muy bueno. Chicos que dieron un paso adelante, así que bueno, con mucha expectativa y con ganas de poder encarar la temporada próxima de la mejor manera y bueno, arrancar positivo, ¿no? el fin de semana.
0: Pel que fa al rival, aquest Barça que ve de Divisió d'Honor, què destacaries?
11: Bueno, jugamos contra ellos un amistoso que bueno, ha sido un partido muy duro. Creo que más que nada la intensidad con la que juegan, están, si bien también es un equipo con renovación, pero bueno, mantienen el core de los jugadores el mismo que estuvieron jugando en División de Honor el último tiempo, con lo cual creo que la intensidad y la dinámica juegan a un ritmo quizás un punto arriba que la media de élite, con lo cual estaremos ahí para competir de la mejor manera. Así que bueno, con muchas ganas y expectativas del partido del fin de semana.
0: ¿Y cómo es planteja esta nueva división honor élite? No sé si los cambios de alguna manera os afectan también como preparación de la temporada.
11: Bueno, no, es similar al formato del año pasado. Ya es el segundo año que se va a jugar, si bien hay un equipo menos, son 10 equipos. Es un torneo a ida y vuelta, súper exigente, más que nada para nuestro plantel, que es un plantel 100% amateur. Viajamos cada 15 días, con lo cual es una dinámica, sí, ya más semiprofesional. Pero bueno, desafiante, con los chicos con muchas ganas y con ganas de arrancar.
0: I acabo demanant-te una cosa que ens agrada molt als periodistes, que és per als objectius de la temporada. El curs passat vau arribar a semifinals pel títol, va caure amb el Pozuelo, quedant-vos a les portes de l'ascens. La intenció que tenies és igualar-ho, com a mínim?
11: Bé, sempre l'objectiu és mejorar, sempre mejorar. Está claro que el plantel ha tenido una renovación grande, con lo cual vamos como siempre, ¿no? Intentar mejorar sesión a sesión, partido a partido, y poder competir a nuestro máximo potencial sin importar el resultado, 100% enfocados en lo controlable y en mejorar los aspectos, sí, físicos, técnicos y también mentales del equipo, ¿no?
0: Doncs el primer pas serà aquest diumenge al migdia, com dèiem, a les 12, a la Teixonera, amb el duel català entre Barça i Rugby Sant Cugat. En aquesta primera jornada de la Divisió d'Honor Elite n'hem parlat amb l'entrenador del conjunt santcugatenc, Martín García. Martín, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquest inici i per tota la temporada.
11: Gràcies, Martí. Un abraço grande.
0: I en hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de la Lliga Catalana Femenina amb 4 partits, empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat. En un partit disputat, golejada al Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Bigues i Riells 4-2 contra el Manlleu i finalment triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat. Ràdio Vic, Pep Portet.
12: El CAT Club Patí Voltregà es va imposar ahir a la pista del Lleidanet, el Picat, per 2-5 en l'estrena de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. Les osonenques es van avançar en el marcador als 9 minuts, amb un gol de la juvenil Carlota Fabregó, de només 15 anys. Als 16 minuts, Berta Ferran ampliava l'avantatge amb el 0-2, però l'Alpicat va reaccionar i en el mateix minut escurçava diferències amb l'1-2 anotat per Olga Joanola. Amb l'avantatge mínim visitant, s'arribava al descans. A la represa, les de Sant Hipòlit tornaven a marcar amb un gol de penal de la capitana Esther Vistós, amb poc menys d'un quart d'hora per jugar. L'Alpicat no va baixar els braços i va tornar a entrar en el partit gràcies a un gol de Maura Santo, quan quedaven 6 minuts. Però les de Sant Hipòlit, tot i no comptar amb Joana Comas, Alexia Bosch i Julita Rovira, van fer el quart novament a mans de Carlota Fabregó i van tancar el maig ja al darrer minut amb el 2-5 definitiu de Berta Ferran. En definitiva, victòria clara de les de Xevi Cabanes, que van colpejar primer i van presentar candidatura a ser a la fase final d'aquesta Lliga Catalana. Dissabte a la tarda, a casa davant el Bigues i Riells, que va superar el Manlleu, podrien fer un pas de gegant per superar aquesta fase de grups.
0: Gràcies, Pep. I en categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hockey Lliga Catalana amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'Hockey Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i, en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
13: Esto ya es un partido oficial y el resultado sí importa. En este caso sí importa. Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir. Así que queremos hacer cosas bien. Para competir tenemos que hacer muchas cosas bien.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Segrià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 8:15 del vespre, i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 9:15 de la nit.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
0: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents, aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit a Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On sí tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en els dos sentits de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit Tarragona, també a l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord o també, en aquest cas, a la C25 a l'altura de Fonollos. Ens està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
11: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària fins a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
13: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
13: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
14: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
15: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
16: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
15: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
16: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
15: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
9: Notícies en xarxa.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
18: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
19: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: Ecologistes en Acció i l'associació de sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironer Raimats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'associació de sediments.
21: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
20: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
1: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
1: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament, dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
2: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
6: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa. Ha passat els fets aquesta nit al carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de nou en folre i també el 3 de nou en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà amb tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
7: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castellera.
0: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
22: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es viu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
0: Gràcies a Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la setmana del llibre en català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
24: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
23: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
25: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans, així ho demostra. Caroline

0: siempre el gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Reial Madrid Castella en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 del partit, va avançar els blancs i Pau Darbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
2: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens han fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per jugar a dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i hem tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues un empat és bo.
1: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos, ¿sabes?, de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-la-Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
4: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que l'Aia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Turgellenc per capgirar un marcador que portava 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-la-Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona, el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-la-Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-la-Seu va ser escollida l'MVP de la final.
1: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
5: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebecca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer de

0: Ens de la parella, aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret. Les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
4: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
5: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
6: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
7: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
3: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
6: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
6: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
6: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
8: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
3: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, i ha, per tant, retencions en els dos sentits. i també en aquest cas a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C-17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el que s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
6: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
12: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
5: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
6: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
14: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
6: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
7: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
15: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
6: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix institut.
16: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica aprovada de moment en models preclínics busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
17: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
18: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
17: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
18: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
17: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
19: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
20: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
21: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
19: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
22: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
23: Cada dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
22: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
3: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu i regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
0: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarrec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
1: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarrec.
0: Una de les eines que estudia Testarrec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
3: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
2: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
6: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
3: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
6: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir i van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
3: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
6: Els Mossos han rebut un avís a 10:45 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
3: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
6: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
3: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
6: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà en uns 45 dies.
3: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la festa major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, 2, 3, fins a 4 castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produint-se. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va bé, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà amb tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
8: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
3: Gràcies, Esther Minguell, i tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Sant Tecla, i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller, per cert. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
10: Bon dia, doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 amb folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
3: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
11: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
24: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
11: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
3: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
5: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Carolyn, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
7: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
5: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
12: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
5: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adrián Arroyo, Ràdio Sabadell.
13: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
5: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra l'Ametller Origen Vilafranca.
3: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Us saluda Imanol Crespo des dels estudis de la Ràdio Pública del Prat. Avui entrevistarem a dos portaveus municipals just en el dia després del ple municipal de setembre, un ple que va deixar diversos titulars. Primer, l'aprovació d'una nova declaració institucional en contra de l'ampliació de l'aeroport, una declaració que referma l'oposició de 16 de 25 regidors i regidores, en concret els del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular, Estimem el Prat i la regidora no adscrita. I segon, l'Ajuntament va aprovar l'increment de la taxa turística al màxim, així com una moratòria d'un any en el que no es donaran llicències per usos turístics. Un tema que, per exemple, el regidor i portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Bern, s'havia referit en diverses ocasions i que avui ens acompanya. Bona tarda, benvingut al Contrasenyes.
1: Bona tarda, Imanol, gràcies.
0: Anem per ordre. Vostè aquest diumenge va assistir a la manifestació contra l'ampliació. El van veure també amb altres portaveus del territori, com per exemple la Bàrbara Lligades de Viladecans o l'eurodiputada Diana Riba. Quina valoració en fa? Quin ambient es va trobar? Considera que es va donar una bona participació?
1: Jo penso que els que estem en contra de la possibilitat que es faci aquesta ampliació de l'aeroport, de la pista i tot el que volen fer, sempre direm que va anar poca gent, no? Vull dir, però que així tot està... va ser una manifestació on l'ambient va ser molt bo, vull dir, va ser reivindicatiu de dir que no cal fer aquesta ampliació de l'aeroport per aconseguir tot el que ja s'està aconseguint sense fer-la. És dir, si la capacitat d'aquest aeroport estava amb 50 milions de passatgers, ara penso que ja amb aquestes dates ja estem amb un 50, amb un 55, quasi 60. Diu, senyors, i no tenim res ampliat, el que no es pot fer és plantejar aquesta ampliació encara que amb el Dora 3 que s'ha aprovat ara no estigui la inversió per fer l'allargament de la pista, però sí que està previst fer totes aquelles tasques perquè facilitin després aquesta ampliació de la pista. Dius, el que s'ha de fer és fer el manteniment adequat, les millores tècniques adequades. Això, quan hem parlat amb controladors aeris d'aquí al Prat, ens ho han dit moltes vegades. Ens han dit, si es fa un bon manteniment i es milloren les capacitats tècniques d'aquest aeroport, no cal ampliar la pista, perquè a més ens estem referint a un 1% dels vols que podrien necessitar aquesta ampliació de pista. És a dir, és il·lògic. És il·lògic el plantejar aquesta reforma, aquesta ampliació de l'aeroport, basant-nos en que la major part dels vols actuals són de low cost. És el que ens portaria un tipus de turisme que no és el que necessitem. I més quan tenim una xarxa d'aeroports al país que estan molt desaprofitats. Girona té una gran capacitat encara per créixer i sempre ho hem dit, vull dir, hauríem de buscar, la primera solució és interconnectar els aeroports de Girona, Reus, El Prat i fins i tot Alguaire via ferroviària amb els trens d'alta velocitat, connectar les capitals, i això ja ajudaria que aquests altres aeroports poguessin agafar aquest tipus de feina. I després, si realment el que volem és que l'aeroport del Prat, l'aeroport internacional del Prat, tingui aquests viatges a fora o a travessant diversos xarcos, que es diu, no? Doncs fem-ho així i enviem el low cost o el turisme de turisme barat a Girona, i si volen venir a Barcelona, vull dir, tindran un tren d'alta velocitat per arribar, però anem a reformular-ho, anem a potenciar els viatges nocturns, etc, etc.
0: Veiem molts comentaris on la ciutadania dona per fet que l'ampliació es farà, i recorden com antecedent el desviament del riu, que per cert fa poquet, el 17 de setembre, va fer 50 anys de la gran manifestació en contra que es va donar el 76, ha plogut. Quin és el seu pronòstic a dia d'avui?
1: Si per Esquerra Republicana el Prat és i per Esquerra Republicana és, no es farà. Aquest és el pronòstic. Per què? Perquè com a l'any 76 sempre estarem al costat correcte de la pancarta. És a dir, l'any 76 jo ja vaig estar al costat dient no al desviament, perquè sabíem el que podia arribar a implicar, i ara estem dient no a l'ampliació de l'aeroport de Prat, perquè pensem que aquesta ampliació, amb tot el que aportaria, seria benefici per uns quants, vull dir, riquesa per uns quants, i prejudici per molta gent. I una de les parts afectades, encara que la gent pensi que no, és que sou Últimament ens estan acusant molt de, amb la paraula de que patim turismofòbia. I dius, no, és realisme. I després, si per el que has anunciat inicialment, possiblement parlem d'aquesta moratòria que es farà, i allà ho explicaré una mica més llarg, però dius, és que no és que tinguem turismofòbia, és que estem veient anticipadament el que passarà, i això afectaria directament el tema de l'habitatge local i tal.
0: Però clar, aleshores sí que es va modificar el tram final del riu, perquè confiant en Europa en que pugui aturar el projecte, com ha canviat el context perquè encara, diguem-ne, doncs, confien en que el projecte no tirarà endavant?
1: Home, nosaltres una, confiem en la força de la gent, vull dir, perquè penso que és qui pot aturar les coses que no volem que passin, i sobretot perquè confiem que Europa, amb tot el parc mediambiental que hem de preservar, i el parc agrari, perquè és una potència de generar alimentació per tota la zona de Barcelona i tal, pensem que Europa ha de fer el seu moviment, i la seva sentència, per dir-ho d'alguna manera, serà a favor de que no es pugui fer.
0: Podem recuperar la crònica del ple tant a Prat Digital com avui al llarg del dia al Prat Ràdio. Escoltàvem el seu tall. Vostè ahir va posar el focus en l'increment de vols i de passatgers, el turisme i també en l'impacte en l'habitatge. No sé si podem dir que defensa sense embuts el decreixement.
1: Decreixement de?
0: Decreixement de les grans infraestructures, en aquest cas sobretot l'aeroport.
1: Bueno, el que defensem és una reorganització i una redistribució dels vols i del tràfic aeri, que no estigui tot concentrat al Prat de Llobregat. Vull dir, tenim un problema. Hi ha vegades que la gent es queixa de centralisme de Madrid, no? Vull dir, i amb l'aeroport del Prat estem fent possiblement el mateix. Les grans menys pensants volen que tot es concentri al Prat. Dius, no, tenim altres aeroports que, si fem unes inversions adequades, com he dit abans, amb trens d'alta velocitat, podem redistribuir-ho. I a part de redistribuir el tema de vols i el tema aeri, també redistribuiríem la riquesa a tot el país. Vull dir, això faria que la gent es mogués per tot el país, i redistribuiríem la riquesa, que això és una part important que hem de fer.
0: En aquest sentit, què opina de la moratòria d'un any que s'ha aprovat i que impedirà, un cop entri en vigor, donar llicències turístiques al Prat?
1: Doncs que fa 14 mesos teníem raó, i que en aquell moment era necessària, i avui l'equip de govern ha decidit que és necessària. Vull dir, hem perdut 14 mesos. Ahir ho dèiem al ple. No pot ser que triguem tant de temps en reaccionar. Vull dir, no pot ser que en aquell moment amb aquest portaveu se li digués que estava barrejant temes, que patia turismofòbia. No, nosaltres no patim turismofòbia. Nosaltres el que passa és que trepitgem molt el carrer. I al trepitjar el carrer, quan algun regidor de l'equip de govern et diu no, és que no es veuen tants turistes pel carrer, dius, bueno, vull dir, noi, perquè des del despatx no en veuràs ni un. Però nosaltres, que sí que trepitgem el carrer, veiem moltes persones amb maletes, i fins i tot, vull dir, ha florit un aparthotel just davant de l'Ajuntament. És a dir, en aquests 14 mesos, ahir feia una pregunta, quantes llicències s'han atorgat? I, com que és legal, quantes s'estan tirant endavant? Fins i tot ara, que aprovant-se la moratòria ahir, hi ha 6 que no es poden aturar. És a dir, nosaltres no estem dient no a hotels, no a pisos turístics. Estem dient anem a aturar-nos, anem a pensar i després decidim. El que no pot ser és sí a tot. I si cal fer un nou replantejament urbanístic, fem-lo. Però no podem esperar a que no ens arribi. És a dir, fa 14 mesos ja sabíem que Barcelona havia posat límits. Fa 14 mesos Hospitalet ja estava dient que posaria límits. Estàvem rebent tota aquella pressió que els municipis de l'entorn ja estaven dient aquí no més. I tenim la sensació de que, deixeu-m'ho dir així, havent guanyat amb el sentit de dir és el que dèiem, benvinguts al club del que dèiem, hem perdut un temps preciós com són aquests 14 mesos.
0: Sí que és veritat que, a més de l'Hospitalet, hi ha Cornellà, que també va aprovar, diguem-ne, alguna moratòria semblant, i és, segons l'equip de govern, el que hauria canviat i el que feia que el Prat tingués més pressió. Diu l'equip de govern, sempre ha defensat que el Prat no té un problema de pressió turística i que no és extrapolable el que ocorre en nombrosos barris de Barcelona. Ho comparteix en aquest sentit?
1: Bueno, clar, és que no podem comparar Barcelona, la ciutadania de Barcelona, amb la del Prat. Però a l'equip de govern el que no deixa o no té per, des del nostre punt de vista massa clar és que nosaltres tenim l'infraestructura de l'aeroport al costat. Uh-huh. I això implica que aquest municipi, amb totes les facilitats que estem donant a que floreixin tots aquests hotels, pisos turístics, que després també parlaré d'aquest tema, dius, hosti, és la primera via per dir, vinc aquí i dormo. I després, clar, et diuen, no, però és que l'únic que fan els turistes és dormir i després se'm va a Barcelona, no patim les externalitats del turisme. I dius, perdona, però això no és així. Els turistes venen, es queden i fan algo de consum. Potser no és el que voldria l'equip de govern que fes, per descomptat, vull dir, perquè no tenim gran interès turístic, però sí que som el que no podem acabar sent, per dir-ho millor, vull dir, anava a dir, sí que som aquell braç allargat de l'aeroport, dius, però el que no podem acabar sent és això, és una habitació adossada per l'aeroport del Prat. Això és el que no pot ser, el Prat de Llobregat. Vull dir, la seva gent, la seva ciutadania no es mereix que el Prat visqui pendent del que passa a un aeroport. I això és el que sempre estem dient. Estem parlant del tema de pisos turístics. Vam aprovar, vull dir, aviat farà un any, vull dir, vam aprovar una moció, i ahir també els hi recordava, vam aprovar una moció dient que faríem una coordinació entre Mossos d'Esquadra, policia local i l'Ajuntament per atacar frontalment aquells pisos turístics il·legals. No s'ha fet res. No s'ha fet res. És a dir, ha passat un any i encara no s'ha fet res. És a dir, què esperem? A que floreixin més? A que després diguem, ui, és que, no, clar, estaven tan amagats que no es veien. Per això vam demanar que es fes una coordinació millor entre Mossos. Vull dir, és tan fàcil com dir les llicències que tinc de pisos turístics i el que surt a un idealista, a un Airbnb, a un... Vull dir, senyors, siguem proactius. El que no podem fer és esperar tant. Per què? Perquè perdem un temps meravellós i això sempre va en retriment de la ciutadania del Prat i d'aconseguir un habitatge digne per a la nostra ciutadania.
0: Per tant, si hagués aprovat vostè la moratòria en el seu moment, fa 14 mesos, entenc que hauria frenat o hauria intentat frenar el nou hotel que s'ha construït i el que estan previstos, i entenc que també hagués estat més proactiu en impedir pisos turístics o aquest tipus de negoci, no? Entenc.
1: Home, el que haguéssim fet és, si hagués aprovat quan ho vam dir, ahir deien, ahir el ple es deia, no, és que millor de cara al setembre del 2027 i tal. No esperem tant. Si ho haguéssim aprovat el juliol del 25, aquest juliol passat del 2026, ja haguéssim tingut la resolució d'aquesta moratòria. Què haguéssim fet? Haguéssim limitat, haguéssim plantejat replantejaments urbanístics, haguéssim atacat frontalment aquests pisos turístics il·legals, per descomptat que sí. I el que hem de fer és buscar totes les opcions i totes les eines possibles per aconseguir fer més habitatge públic i assequible per a la nostra ciutadania, perquè és que si no, al final, la nostra ciutadania, el nostre jovent, la nostra gent, l'estem expulsant de la ciutat. El que no pot ser és que la gent del Prat no es pugui quedar a viure al Prat.
0: Com valora l'increment al màxim de la nova modalitat de la taxa turística? Recordem que el govern de la Generalitat va permetre que els ajuntaments incrementessin el marge local de la taxa, una qüestió que abans només podia fer Barcelona, i ahir el ple doncs, va decidir ampliar el màxim possible aquesta taxa, que ampliarà, de fet, els ingressos de les arques municipals.
1: Doncs perfecte, vull dir, perfecte, i més quan, gràcies a Esquerra Republicana, també aquests recursos que arribaran a l'Ajuntament es poden destinar a altres aspectes d'interès de la ciutat. I no sé, vull dir, abans sortia el comentari del tema de la climatització de les escoles. Possiblement podríem aprofitar aquests ingressos per dedicar a climatitzar millor les escoles. Vull dir, penso que el president Illa ara vol llançar el Pla Clima. dius, bueno, doncs avancem-nos, vull dir, comencem, vull dir, el president Illa, si no recordo malament, perquè és una notícia que he llegit una mica per sobre, vol fer-ho amb 100 centres inicials. Bueno, pues a l'Ajuntament del Prat tenim capacitat, anem a fer-ho a tots els nostres centres i anem a reclamar al govern de la Generalitat que assumeixi els costos. Però, de veritat, posar només ventiladors és posar un pedaç. És cert, si no hi ha res, millor, però millor que res, però anem a treballar. És com el del mercat municipal. Perdoneu-me, ara que parlo de clima és que em ve al cap això, no? De dir, en el moment que van dir hem de reformular tot el tema de clima del mercat municipal, nosaltres vam proposar anar directament a una aerotèrmia. Ens van dir, no, millor comprarem uns equips que són similars, així s'ha de modificar poc el tema de clima. Es van comprar aquests equips similars i han estat avariats molts mesos. Han estat sense funcionar molts mesos. Possiblement el que no hem de fer és intentar estalviar comprant coses allà una mica com de segona mà i dir, ei, anem a fer una inversió per sempre, perquè si realment és voluntat que un mercat municipal funcioni, fem-ho bé des d'un inici. Doncs això de les escoles, el mateix, això de la taxa turística, podem invertir-ho en moltes coses que puguin anar bé a la ciutadania.
0: Després s'ha desviat una mica, després li anava a preguntar precisament la reacció seva pel pla Climaescola i entrem en una mica més de detalls i de cas. Per acabar una mica en aquest sentit, el Partit Popular, per exemple, defensava destinar específicament els ingressos de la taxa turística a un àmbit en concret. Ell es referia, per exemple, a la gent gran. Estimem el Prat, parlava d'innovació, per exemple, no sé si Esquerra Republicana ho dedicaria específicament a algun àmbit o ja li va bé, diguem-ne, doncs són ingressos de les arques municipals en general i per tant doncs afavoreix a qualsevol àmbit.
1: Jo aniria a dir a buscar la millora d'aquells àmbits que puntualment i en el moment que plantegem trobem més necessaris.
0: Hem parlat de turisme, hem parlat en certa manera d'habitatge, de l'afectació, que és evident que la gestió del turisme també té un impacte en l'emergència habitacional. Aprofito perquè l'actualitat mana també, no? Aprofito per preguntar al portaveu d'Esquerra Republicana com va viure ahir i què opina el cas de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada ahir a Madrid. Parlem de la Mari Carmen, però podem parlar també de l'Olga, una dona de 54 anys i que, segons entitats socials, s'hauria suïcidat a l'Hospitalet el 7 de setembre, 5 mesos després de ser desnonada. Sorprèn que arribem a aquest punt?
1: Sí, sorprèn, fa llàstima, fa ràbia i podríem anar dient adjectius en aquest sentit uns quants. I per què sorprèn? Primer, perquè darrere d'aquest desnonament de la Mari Carmen el que hi ha és un fons d'inversió. És a dir, penso que ja n'hi ha prou que hem de fotre mai, ho dic així, directament als fons d'inversió. Hem d'atacar-los, hem de dir ojo per qui no pots anar. No poden generar aquestes pressions perquè està passant, vull dir, a Barcelona està passant, compren tot un bloc sencer i fan que al final els veïns de tota la vida marxin, si no aconsegueixen que al final els desnonin, no? Dius, i quan una persona és desnonada hem de pensar que li estàs robant la vida, li estàs robant la vida, l'estàs matant. És a dir, aquesta persona, la Mari Carmen, portava 71 anys vivint allà, penso, i no li hem donat una solució. És a dir, no se li ha donat una solució. És a dir, el que hem de fer és que els fons d'inversió no ataquin en aquest sentit, posar moltes pegues. I sobretot, quan s'arriba a aquests punts, que la justícia sigui més humana i menys justícia, si volem dir-ho d'alguna manera que no queda massa bé. És a dir, que sigui més humana en el sentit de dir pensem qui ho provoca, per què ho provoca i pensem qui hi ha. Això ens està passant, vull dir, ens està passant fins i tot a... Hi ha casos de que persones que estan en un allotjament d'emergència se'ls acaba el termini d'estar en aquest allotjament d'emergència i se li està dient hauràs de marxar, però sense donar-li cap altra opció. Ens ho hem de mirar molt. És cert que un allotjament d'emergència no ha de ser eterno, Però perquè no sigui etern, el que hem d'aconseguir és que des de les administracions puguem acompanyar i assessorar, sent capaços de trobar-li una sortida digna a aquesta família abans de que arribi el termini de dir no pots estar en aquest allotjament d'emergència. Perquè si no, al final, expulsem a una família que a vegades van fills al carrer i li diem que és el que hi ha. Aquestes són les normes. Anem a repensar-ho.
0: Val la pena recordar que l'habitatge digne és un dret fonamental recollit a la Constitució. Sí, sí. Canviant de tema, hauria vostè de fet aquest parèntesi, aquest tema. L'altre dia l'alcaldessa, poden veure tota la informació als mitjans de comunicació municipals, durant la lliçó inaugural va anunciar la instal·lació de ventiladors a totes les aules d'infantil i primària del Prat per millorar el clima de les aules. De fet, és com una mena de... el Pla Clima Escoles 2.0, podríem dir, no? Això coincideix també, arriba una setmana després de que el president de la Generalitat, en el seu balanç de meitat de mandat, diria, va anunciar efectivament que climatitzaria amb aire condicionat fins a un centenar de centres acadèmics. Entre ells, hi ha dos del Prat. De fet, hi ha cinc que són del Baix Llobregat, dos d'ells són del Prat. Per tant, podríem dir que estem una mica de sort. Que seria l'escola Sant Jaume i el Ramon Llull, si no recordo mal.
1: Sí.
0: Correcte, Sant Jaume i Ramon Llull. Pregunto per aquí què li sembla la mesura del govern local en aquest context on és evident, diguem-ne, la necessitat de millorar el clima de les aules.
1: Doncs jo, sincerament, penso que estem parlant de posar ventiladors ara que... No estic dient que s'hagi acabat la calor, però sí que s'acaba l'estiu, no? I possiblement aquests ventiladors, amb una mica de sort, si el clima pot anar aguantant, doncs no seran massa necessaris. No seran massa necessaris ara, vull dir, els propers mesos. És veritat que amb el canvi climàtic no ho sabem i possiblement fins al novembre tinguem una calor bestial, eh? Però sincerament, penso que el pas de l'Ajuntament del Prat, el que hagués hagut de ser, hagués hagut de... Sí, amb els recursos que tenim, amb els recursos que comentàvem, que preveiem que ens poden arribar a entrar, i amb el Pla Clima del Govern de la Generalitat, dius, anem a apretar, i anem a ser valents, anem a anar climatitzant per sempre les escoles infantil, les escoles de la ciutat. En quin sentit? Amb clima, amb aires acondicionats adequats, amb aerotèrmies. En tenim una empresa d'energia municipal, vull dir, anem a treballar amb l'empresa d'energia perquè ens assessori, ens ajudi a climatitzar aquestes escoles d'una manera més sostenible, més eficient, però que sigui tant per quan patim fred que quan patim calor. Penso que és, i ho torno a repetir, no vull desmereixer el que posem ventiladors i el que afecta moltíssim en aquests mesos ha estat la calor, però penso que si ara arribés una onada de fred també l'hauríem de tenir coberta, no? I penso que aquí ens quedem una mica curts.
0: Per anar acabant, avui a la recepció d'entitats i demà comença oficialment la Festa Major, entre les novetats hi ha dues destacables de seguretat ciutadana. Com valoren la instal·lació de càmeres a espais de gran concentració de persones, que són una instal·lació de càmeres només per Festa Major, de moment?
1: Aviam, això ens van explicar la Junta de Portaveus, que són càmeres que són puntuals,

0: anys enrere, sobretot l'any passat, aquí a la zona de l'estació, doncs anem a provar-ho, anem a provar-ho i anem a veure si és una bona, vull dir, si don resultat, si com a mínim fa que la gent no vagi una mica tan atabalada, no?, i perdi aquest punt que a vegades genera aquestes crispacions i situacions tenses, anem a provar-ho. Que som partidaris de posar càmeres de vigilància a totes les... No ho som. No, si pot ser, ho evitarem al màxim.
1: Però de moment, en certa manera, s'està fent o s'està apostant, no?
0: Sí, però és el que estem dient. Vull dir, de moment, el que s'està venent és tot per temes de les zones de baixes emissions, zones de vigilància a punts concrets, per desvedir una mica la delinqüència en certs punts, com poden ser, penso, si no recordo malament, el pàrquing de Calgana, que és que hi ha molts robatoris. Però sempre ho hem dit, posar una càmera en un punt concret és desplaçar la delinqüència cap a un altre punt. Aleshores, clar, dius, si pensem que la solució és posar càmeres, posarem càmeres a tota la ciutat. Potser és una altra. És tenir... sempre, quan hem dit parlem de seguretat, nosaltres sempre anem a una vessant que possiblement és molt professional. Vull dir, és un millor enllumenat de la ciutat, dona una sensació més segura de la ciutat. Ho hem patit molts persones que arriben, sobretot noies, dones que arriben amb l'autobús i et truquen per dir què, com estem, no sé què, i vas parlant amb ella per telèfon fins que arriba a casa. Doncs això amb un enllumenat que fos millor i intel·ligent, allò de que quan jo baixo augmenta el flux lumínic, possiblement donaria més garanties de seguretat. I hi ha altres persones que ens diuen és que no hi ha una patrulla de la policia local, però ni pintada. Possiblement per la nit haurien de sortir una mica més, però hi ha altres solucions que podíem arribar a fer.
1: També hem sabut que es podrien fer controls puntuals, aleatoris, d'alcoholèmia, també a membre d'entitat de cultura popular. No sé si ho comparteix. Hauríem de resposta curta perquè tenim 30 segons, com qui diu.
0: Home, jo si no és que hi ha una base, si no hi ha una base molt destacada que digui s'ha de fer, penso que és una manera una mica com de desprestigiar aquestes entitats a les que se li vol fer aquests controls. Però no tinc informació si realment hi ha una base de que s'han generat incidents. Llavors, com que no ho sé, vull respectar-ho, però penso que si no hi ha aquesta base fonamentada, el que estem fent és desprestigiar les entitats que se li faran els controls.
1: En tot cas, què no es perdrà vostè en Festa Major?
0: Procuraré anar a tot arreu, perquè és la Festa Major de casa i espero trobar-me amb molta gent i poder saludar tota la ciutadania.
1: Doncs que la gaudeixi molt, Jordi Ler, portaveu d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres fem una pausa i seguim amb el portaveu del Partit Popular, Miguel Ángel Ochoa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
6: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Som-hi amb la segona part del programa. Llum vermella a l'estudi 2 del Prat Ràdio. Escolten el Contrasenya, l'espai polític de la Ràdio Pública del Prat. Hem parlat amb el senyor Ibern i ara saludem el portaveu del Partit Popular al Prat, Miguel Ángel Ochoa. Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
1: Comencem amb un dels temes que vostè ha posat en valor en les darreres setmanes, que és aquest suport a Ceuta, que efectivament s'ha fet al Prat, però també a moltes ciutats de tot Espanya. De fet, va participar, i no sé si en certa manera podem dir que va mobilitzar una concentració a la plaça de la Vila el 2 de setembre en suport al poble ceutí, i ahir, amb samarreta inclosa, hem de dir, va presentar una moció que no va prosperar de suport a Ceuta. Què n'opina del debat que es va donar?
8: Pues efectivamente, fuimos el único partido que solicitamos la de a la convocatoria de la Federación de Municipios del 2 de septiembre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents del domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.

0: jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Mare, ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que aquesta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
2: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap
3: quan
2: vincle.
3: Quan tu vas a comprar
2: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara són servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
2: Sí.
3: Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: dieu
2: picar.
3: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova. A veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com de moure's, no?
2: Anar a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions, per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se el tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escuraplats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare té malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Renyar és maldar. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
3: és
2: més
3: és una mica més estàndard, no?
2: Sí. Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última.
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fer és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
3: Vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes?
3: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma,
3: ostres,
2: ja.
3: És complicat estar a dir, eh?
2: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te. Doncs... perquè, a més, no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una
2: sé
3: cosa
2: per
3: molt
2: què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, si comencem
2: doncs,
3: un altre
2: repetirem,
3: capítol per parlar-ne més.
2: Doncs, farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra.
1: La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la llengua d'aquí.
4: Hola, Anna, sóc Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
2: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
5: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
2: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou, tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
6: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54, perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
2: Doncs ara mateix no massa, quina?
6: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
2: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
6: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
2: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
6: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
2: Efectivament.
6: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
2: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
6: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
7: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant que si el torneig de futbol sala d'aquí de Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
6: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
7: Doncs arbitrant, sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base, i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit, i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió, i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
2: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
7: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana, i bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
2: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
7: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
2: Uh-huh. O sigui, que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
7: No. És a dir, pitar seria, jo entro al camp, uh-huh, i el que veig és, pito, hi ha una falta, la, sí, pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades, més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
2: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
7: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit. Uh-huh.
6: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
7: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a, si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
2: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
7: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador a terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
2: Mhm.
6: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
7: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
6: A tu t'agrada patir, pel que ve.
2: Sí, no?
7: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I

0: carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol, a part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar, i tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica, però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem, i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa? Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
0: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva, o no es vulguin. I bons, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar, i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit, o hem perdut més, o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento, doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó: no perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors és això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Vale, la primera, aquesta.
3: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
2: Ara aquesta. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. I ara la

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Corcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortes. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era Pistolacio i Indortes i era Cana a la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I evidentment aquí a Lleida, Pistolacio i Indortes i Cana a la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica, perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio. Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I, per tant, d'aquí La Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més, encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar, i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies. Bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
6: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
5: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
6: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
4: Eva,
6: qui el tingui, li hem de crear.
4: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que la reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir que eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
6: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
4: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan
6: aquí
4: boníssims.
6: Està. que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
5: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
6: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. Amb quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en la barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
4: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
6: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
4: no.
6: Que és de Vilanova, podria ser no.
4: No, no, no.
6: És un tauronet, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
4: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
5: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
6: gràcies.
5: Bé.
6: Gràcies.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
4: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
9: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
4: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
9: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
4: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
9: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
4: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
9: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila. I la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
4: I com ho van resoldre, això?
9: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers, també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
4: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
9: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
4: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
9: exacte,
4: sent?
9: Focaifa, que és foc, aigua i farina. Uh-huh. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
4: Entenc que és un carrer molt de pendent.
9: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres perquè puguin passar els gegants.
4: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
9: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas però és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes, i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu, adéu.

0: Cadem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
8: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
10: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
11: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
12: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
13: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
14: Són les 5.
10: El Prat en 3 minuts.
14: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La majoria del ple ha refermat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no adscrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. L'equip de govern ha tornat a votar dividit, però sí que coincideix en assenyalar que serà la Unió Europea qui tingui l'última paraula. Escoltem els portaveus del Prat en Comú i el PSC, David Vicioso Adrià i Juan Pedro Pérez Castro.
15: Aquest aeroport no pot créixer ni un pam més en aquest espai, ni ara, ni d'aquí a 5 anys, ni mai.
16: Seria impossible mantenir els estàndards de qualitat dels serveis públics de la nostra ciutat sense la musculatura financera que ens ofereix el fet d'allotjar un aeroport al nostre terme municipal.
14: La resta de les formacions signants, entre les quals Esquerra, han defensat el seu posicionament amb els matisos del PP i Estimem el Prat, a favor del turisme, però contra concedir més cessions del territori a l'interès general. Escoltem els seus portaveus, Jordi Iberri Tortosa, Miguel Ángel Ochoa Oliva i Gerard Valverde i Polo.
17: Un model que genera una enorme pressió sobre la nostra ciutat, sobre els serveis públics i sobre l'espai públic.
18: Estamos en contra de esa ampliación tal en estos términos, porque el Prat no puede ni quiere sacrificarse más.
19: Sí a les inversions i sí a un model aeroportuari català que integri l'aeroport del Prat.
14: Vox ja ha votat en contra, mentre que Jóvenes i Pensionistes s'ha abstingut perquè consideren que anirà en contra de la ciutadania. Precisament, el ple municipal ha aprovat dues qüestions per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació. I de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per aquest ús per un període d'un any, durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
19: Esport.
14: L'Eprat arrenca aquest diumenge el seu camí a la Copa del Rei amb el partit d'anada contra el Sant Rafel d'Eivissa a les 4 de la tarda. Un enfrontament que el podreu seguir en directe al Prat Ràdio des de 3:45. D'altra banda, en bàsquet, el CB Prat disputarà el dissabte la tercera jornada de la Copa d'Espanya contra la Bisbal Bàsquet, el darrer rival d'aquesta primera fase de la competició. L'enfrontament serà a partir de les 6 de la tarda al Joan Busquets. I això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 24 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general es manté força fluida de la xarxa viària amb poques complicacions i amb poc volum de trànsit. Únicament algunes incidències que poden entorpir la mobilitat. En aquest cas, hem de destacar un parell de punts. L'autovia 2 a l'altura de Castellolí, on hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha un sol carril per passar. Això genera, de moment, uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia. I, d'altra banda, a la N141C, a l'altura de Muntanyola, el trànsit es troba tallat per un incendi de vegetació en aquest punt de la via. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de protocols. Protocols de les festes majors i de mesures de seguretat a propòsit de les novetats que hi haurà a la del Prat de Llobregat. Conversarem amb la Laia Chimeno, que és presidenta del NUS. Continuarem amb l'espai dedicat al món dels animals per saber com afecta les mascotes la tornada a la rutina. També parlarem amb Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. I acabarem amb l'hora del conte de l'associació de veïns Sant Oleguer, Sol i Padrís de Sabadell, amb l'U Conta Contes. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de posar-nos al dia i saber què és el que destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats amb aquesta ronda que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Partit Popular portarà al ple municipal de Terrassa una proposta de resolució per incorporar els dispositius conductors d'energia coneguts com a Taser a la dotació de la policia municipal. Demana que aquesta eina sigui utilitzada exclusivament pel personal autoritzat i habilitat que hagi superat la formació corresponent impartida o reconeguda per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta inclou l'acord de garantir que les unitats que disposin d'un Taser operatiu vagin acompanyades d'una dotació o vehicle que inclogui un desfibrilador extern automatitzat i de personal format en la seva utilització. També demanen que els agents portin dispositius personals de gravació per capturar les intervencions segons els termes previstos legalment. Els populars de Terrassa demanen, a més, establir un sistema d'avaluació i seguiment anual de la utilització de les pistoles elèctriques, així com les situacions en les quals s'hagin realitzat una descàrrega i les circumstàncies que hagin motivat la seva utilització i les lesions eventuals que es puguin produir. El Partit Popular recorda que l'ús del Taser per les policies locals de Catalunya es troba específicament regulat des de 2010.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
2: Punt i final al litigi per la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell. El Ministeri d'Interior ha avalat la desafectació de l'edifici i això vol dir que l'Ajuntament de la ciutat en torna a ser el titular i ara el podrà cedir a la Generalitat per ubicar-hi en el futur les noves consultes externes del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet l'anunci aquest matí des del mateix hospital en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: El Ministeri de l'Interior ha acordat aquesta desafecció de l'edifici i el seu retorn a l'Ajuntament i, per tant, donem fi a una reivindicació històrica de la ciutat de Sabadell que, com els deia, portem més de 20 anys.
2: L'alcaldessa Farrés ha reivindicat la negociació política com el desllorigador que ha fet possible que la caserna torni a ser a la ciutat i que, per tant, es pugui desencallar el projecte de les consultes externes del Parc Taulí.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral hi puguin accedir, un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
5: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
4: Tossal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Lluís Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La majoria del ple ha reformat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge en contra, a Barcelona. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. Precisament, el primer ple municipal del nou curs polític ha aprovat dues qüestions més per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per a aquest ús, per un període d'un any i durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La temporada estable d'espectacles de l'Auditori Municipal Miquel Pont arrenca aquest divendres 25 a 8:45 del vespre amb Permagel, una producció de Dagoy Dagom basada en la novel·la homònima d'Eva Baltasar, publicada l'any 2018 per Club Editor. L'espectacle, protagonitzat per Maria Rodríguez i dirigit per Victoria Spungberg, arriba a castellà gràcies a l'adaptació signada per la mateixa Spungberg i Albert Pijuan. Aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, el suïcidi i la maternitat, desafiant la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A banda, la coral Pas a Pas celebra 15 anys d'història d'una trajectòria que ha anat creixent i que ha convertit la música coral en un espai de trobada, participació i expressió. El concert de celebració dels 15 anys tindrà lloc el 27 de setembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
0: Gràcies, Albert. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí parlem de Zacaria Gordou, un jove actor rubinenc que fa el salt al cinema amb la pel·lícula Cronos, de Fernando González. El jove, de només 19 anys, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17A. Ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge, una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
9: M'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
8: La seva història té, a més, un punt poc habitual. Zacaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. Ara Zacaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguir noves oportunitats davant les càmeres.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, farem un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, que inclou la sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Sentim Núria Escamilla.
11: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir. Perquè la licitació aquesta, tot i que ja l'estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
10: Exteriorment, les obres del complex aquàtic de Mirassol poden semblar acabades, però el procés encara té recorregut.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Bé, com sabeu, estem endinsats en la tardor, moment en què molts municipis celebren la seva festa major. És el cas del Prat de Llobregat, que a més estrena noves mesures relacionades amb les entitats de cultura popular i tradicional i que cada cop són més presents en aquest tipus de celebracions. En parlem marxant cap allà on demà tot donarà el seu tret de sortida a la plaça de la Vila del Prat. Lluís Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. I ho fem de la mà de la presidenta de NUS, la plataforma d'entitats de cultura popular i tradicional del Prat, i ella és la Laia Chimeno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I pràcticament bona festa major, podríem dir.
2: Exacte, ja estem aquí, a punt de tocar-la.
1: Explica'ns una mica, la festa major compta des d'aquest any amb un protocol que estableix una miqueta com s'organitzarà cada acte de cultura popular, no?
2: Exacte, aquest protocol ens mostra d'on venim i cap a on volem anar. Simplement el que vol és preservar tots els actes de cultura popular que portem anys i anys fent a la nostra ciutat i d'aquesta manera una mica és protegir-los de cara a un futur que es puguin mantenir. És un protocol que està viu, que no ens tanquem en banda en noves modificacions. Per això s'ha creat la comissió de protocol, no? Per anar avaluant aquesta execució del protocol i poder fer modificacions, si s'escau, en els propers anys.
1: Fins a quin punt també això protocolaritzar tant és necessari? És a dir, establir, doncs això, fil per randa, directament detalls com s'organitza cada acte de cultura, qui serà la persona responsable, quines figures, per exemple, no, participaran.
2: És important perquè així estableix un ordre i hi ha una estructura en tots els actes de cultura popular i no està subjecte a persones individualistes, no, que puguin anar en els propers anys afectant aquests canvis, no, i d'aquesta forma s'estableix un criteri com per tothom igual.
1: O sigui, es blinda, per dir-ho d'una manera, no?
2: Exacte, però la mateixa forma no és el que comentàvem, que està obert, vull dir, s'ha fet de tal forma que no estem tancats a possibles modificacions en el futur.
1: Com s'ha elaborat el protocol? No sé si, per exemple, us heu inspirat en altres municipis o altres municipis, de fet, tenen aquest protocol, no?, suposo, de com s'ha d'organitzar una festa major o qualsevol altra de que impliqui entitats de cultura popular.
2: Sí, hi ha molts municipis arreu de Catalunya que ja tenen un protocol de festa major. Hi ha municipis que els tenen enfocats fins i tot a les figures i a les partitures que s'ha de tocar en cada moment. Nosaltres, bueno, de moment hem volgut establir el que seria l'estructura principal de la festa i ens hem anat inspirant, però sempre tenint en compte totes les entitats i membres de la federació i qui participen de la festa major. Ha sigut un treball col·laboratiu amb l'Ajuntament, els tècnics de cultura i les entitats, sempre buscant l'equilibri i trobant totes les necessitats que cada entitat té, no?, de poder-les salvar i poder mantenir tot el que cadascú necessita.
1: En realitat, no deixa de ser posar sobre paper o sobre escrit alguna cosa que ja feia o que cada entitat ja feia, no? De posar i dir, doncs mira, farem això i ho farem d'aquesta forma.
2: Exacte. És posar per escrit i mantenir-ho.
1: Laia, volem preguntar-te també, una altra de les mesures, una altra, si més no, de les novetats que presenta aquesta festa major tenen a veure amb la seguretat. Estem aquí a la plaça de la Vila, on serà un dels espais que ja, doncs, acullen càmeres de seguretat, unes càmeres de seguretat que es retiraran un cop acabi la festa major. En qualsevol cas, com valoreu des del NUS? I no sé si us traslladen des de l'entitat també a les colles, que s'hi sembla, doncs, aquesta instal·lació de càmeres de seguretat, no només aquí, sinó, doncs, en aquells indrets en els quals hi hagi, o s'espera que hi hagi, una forta aglomeració de gent.
2: Bé, són mesures de protecció que a vegades poden ser una mica fins i tot abusives, no? Crec que també hem de treballar la pedagogia prèvia i sobretot fer pedagogia de com actuar abans de començar ja amb la vigilància, potser com estem posant, no? Intentar prevenir que passin aquestes coses en comptes de vigilar que passin.
1: També una altra de les mesures que es posen en marxa, i aquest cop sí que també és per primer cop aquí a la Festa Major, i es va estrenar per Sant Pere i Sant Pau, és aquests controls aleatoris que es fan a les colles, sobretot de foc. Explica'ns una mica també, no sé, les entitats de foc que us han traslladat d'això, d'aquesta mesura.
2: Doncs aquesta mesura no s'estableix en tot arreu, tampoc. És una mesura que han decidit des de la policia d'aquí del Prat. Uh-huh. Bé, hem pogut arribar a pactes amb la policia per intentar controlar aquests controls i que no hagin de ser també un control abusiu sobre les entitats, no? Simplement també s'ha de confiar en aquestes i això. I les entitats, bueno, s'ho reben una mica a vegades com nosaltres des de la federació, que veiem pros i contres al final d'aquests controls d'alcoholèmia. També estan tota l'estona, no?, doncs, vigilant i controlant aquest accés, a vegades, en excés.
1: Aquests controls es van estrenar, com dèiem abans, per Sant Pere i Sant Pau. Com anava la cosa?
2: Bé, va anar molt bé, la veritat. No va haver cap accident ni incident i tot va sorgir com havia de sorgir.
1: Comentaves que és molt important també tot aquest treball previ que feu des del NUS i també les pròpies colles de les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. Com us prepareu doncs, per un gran acte com és la Festa Major, això, en termes de seguretat?
2: Doncs mira, amb molta preparació també, moltes reunions prèvies. Tenim tot un control en cada moment, mapes per saber on han d'estar ubicades certes persones de l'organització perquè garantir aquesta seguretat. I a punts, doncs, la influència de la gent també, com a la plaça de la Vila, no?, que hi ha molta afluència, doncs també s'ha d'anar controlant perquè al principi de la plaça també es pot veure, no?, és com una molla, està tota la plaça plena de gent i de cop i volta el cercle del mig es va fent cada vegada més gran a mesura que s'aproven també les entitats i les colles de foc. Llavors, és un control que portem i que tenim bastant ja per la mà.
1: Hem parlat molt de les colles de foc, però també hi ha una colla que és la de Trabucaires, que també té les seves pròpies mesures, no?
2: Exacte, Trabucaires sí que a tots els seus actes tenen uns controls d'alcoholèmia pel fet d'utilitzar armes de foc, sí, sí.
1: Volem preguntar-te també per altres coses, i és que abans hem fet referència a Sant Pere i Sant Pau, ara doncs començarem 4 dies de Festa Major aquí al Prat, però no és la festa primigènia. La Festa Major del Prat d'ara s'ha dedicat als dos copatrons, que són Sant Cosme i Sant Damià, però també hi havia la Festa Primigènia, que de fet tu mateixa va ser una de les impulsores també, amb tot l'equip de la comissió de la parròquia, de recuperar aquesta festa de Sant Pere i Sant Pau. Explica'ns una mica.
2: Bé, doncs la Festa de Sant Pere i Sant Pau, que era la festa d'estiu que es deia antigament, no?, doncs es va perdre en el transcurs dels anys i des de ja fa uns quants anys que es va impulsar des d'un grup pues, tornar a recuperar aquesta essència també de la Festa Major del Prat d'estiu, i a poc a poc s'ha doncs, anat sumant i s'ha anat creant un calendari festiu també per la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau, que ja fa goig, no?, que vam començar només fent la processó dels Sants i a poc a poc s'ha anat sumant les entitats i s'ha creat tot un cap de setmana, 3-4 dies festius molt, molt, molt plens de cultura popular també.
1: Com valoreu aquesta evolució que ha tingut la festa?
2: No, la valorem molt positivament i esperem que també en un futur, doncs, picant pedra i seguint treballant amb l'Ajuntament, puguem aconseguir també establir unes bases i creant compartidament aquesta Festa Major.
1: Què li falta a Sant Pere i Sant Pau perquè sigui com la Festa Major que tenim i que comencem demà?
2: Bueno, sempre hi ha una part econòmica que sempre aniria bé per acabar de definir, no?, aquests certs espais també de festa. Ara està molt centrada en la cultura popular i ha de seguir així, però potser també es poden afegir altres elements festius en aquestes festes majors de Sant Pere i Sant Pau.
1: No sé si sobre la taula, per exemple, doncs, a la Festa Major també doncs, hi ha concerts i hi ha altres activitats també més enllà, com tu deies, la cultura popular. No sé si això està sobre la taula de parlar-ho amb l'Ajuntament, per exemple, no sé.
2: Bueno, estarà. En algun moment haurà d'aparèixer aquesta possibilitat d'obrir front i també, doncs, igual que hem fet protocolitzar la Festa Major de setembre, no? Sí. Doncs potser mirar també cap a un futur de protocolitzar la Festa Major d'estiu, també per preservar-la, com hem fet, no?, amb aquesta idea de poder mantenir-la i cuidar els nostres orígens.
1: És comú en altres municipis també que tinguin doncs, això, dues festes majors per entendre'ns, no sé, una d'estiu i una de tardor com aquesta?
2: Sí, sí, és bastant tradicional que hi hagin dues festes majors, la d'estiu i la d'hivern, no? Ara, per exemple, ens trobem amb la comparativa més a prop, que és la Festa Major de Barcelona, no?, que tenim la Mercè, però que després també a l'hivern tenim les festes de Santa Eulàlia, que també tornen a ser igual de festives, no? Igual en altres llocs de Catalunya que tenen doncs, dues festes majors en relació també a les festivitats religioses dels sants patrons del poble.
1: El NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, acabeu de fer 10 anys. Felicitats. I com ho valoreu, aquesta evolució també de passar de tenir doncs, diverses colles d'entitats, a vegades doncs, amb les seves desavinences, a tenir una plataforma, un paraigua, sota el qual doncs, tothom ja està representat?
2: Doncs la veritat és que molt bé, ho valorem molt bé. La veritat ha sigut un creixement molt positiu. Vam començar, com dius, fa 10 anys, amb un número d'entitats molt més reduït de l'actual. Per tant, ens dona força el fet de créixer en número d'entitats de cultura popular del Prat i vol dir també que hi ha una certa importància cap a aquest aspecte, no? I que estem creixent, que es va tot diversificant i van apareixent noves entitats i això sempre estem oberts i molt contents, no?, de que això passi, que vol dir que hi ha vida popular. I res, ha sigut molta feina de treballar amb les entitats, molt esforç per part de tots. Al final, cada entitat, doncs, també ho comentàvem abans, té les seves necessitats i a vegades no són compartides amb les altres entitats, però l'esforç és posar-ho en comú, no?, i trobar les solucions. I fins ara ho hem estat treballant molt bé. I, bueno, i del fruit també de la federació d'aquests 10 anys és aconseguir un protocol signat per totes les entitats en el qual totes s'han dedicat al seu esforç i han posat la seva voluntat perquè tot això surti bé. No? Llavors, d'aquí es veu que quan les coses es fan amb unió i força, doncs sempre surt també.
1: De fet, això es veu en els actes de cultura popular del cap de setmana, perquè hi ha moltes persones que no només estan en una colla, sinó que estan en diverses. També et dic, no sé fins a quin punt això és sostenible, en tant que tantes entitats també doncs, requereixen al final un mínim de persones, no?
2: Clar. Sí, sí, és veritat que ens trobem que hi ha certa gent que és fanàtica per la cultura popular i que no està en una, sinó està en més d'una i de dos i de tres. Però, bueno, la qüestió també és trobar l'equilibri i repartir-se en tots els actes que hi ha de festa major. Sempre es pot acabar

0: federació del Nus i durant els propers mesos doncs, es portarà a terme les decisions per incloure aquesta entitat a dins de la federació, si s'escau, clar.
1: L'Ampa Venedor del Carme crec que no està inclosa. No sé si s'ha sol a la taula o si s'han picat a la porta també o si estaríeu oberts a això, a acollir-lo també sota la paraigua del Nus.
0: Bé, amb l'Ampa Venedor del Carme hi ha hagut uns grans diàlegs perquè des de fa temps no, que van picant a la porta de la federació. Sí que és veritat que el fet de ser una escola això a vegades complica les circumstàncies perquè el Nus sí que és veritat que des de la federació hi ha com un protocol també establert i uns estatuts que ens marquen doncs, quina ha de ser la seu de les figures, quin ha de ser tot un seguit d'aspectes i criteris, no? Llavors, a vegades ha de ser, és complicat poder trobar l'equilibri, no? Però, bueno, tot és posar-s'hi i acabar de trobar el punt de decidir si sí o si no.
1: També recentment, abans parlàvem del nombre d'entitats, les entitats i les colles noves que s'han anat creant, hi ha doncs, Vall de Diables, per exemple, i també Vall de Gitanes. No sé, com ha estat la incorporació d'aquestes dues entitats i no sé si Elvira alguna possible nova colla aquí al Prat.
0: No, de moment jo crec que, a més enllà de la nova que ha aparegut ara dels Sants Metges, crec que està tot bastant quiet i que no hi haurà cap nou naixement de cap entitat cultural. I aquestes dues entitats, doncs molt bé, la veritat és que també aporten molta relleu generacional a la federació i això sempre és de profit perquè ens dona més nous punts de vista.
1: Respecte a les entitats i colles que hi ha, per exemple, en altres municipis, no sé si hi ha alguna que digués, ostres, faltaria una colla o un ball de no sé què aquí al Prat.
0: Ui, això segur. Si ens anem a Vilanova, doncs hi ha encara moltes entitats sí, de cultura popular que tenen, que nosaltres encara no tenim, però bueno, també s'ha de trobar l'equilibri entre el que és nostre i els nostres orígens i el que a vegades sorgeix no, d'arreu.
1: Quan et fixes en Vilanova, no sé, estàs pensant segurament en una colla en concreta o algunes colles en concret?
0: Bueno, hi ha unes quantes colles en concret a Vilanova, sí, però bueno, deixem-ho aquí. No sigui que de cop i volta apareguin més entitats.
1: Potser animem algú que s'apunti o formi una colla, qui sap. Laia, volíem preguntar-te també, perquè ara recentment el sopar d'Amics del Prat, que és aquest sopar tradicional previ a la Festa Major, un dels premis s'ha recaigut precisament en la Federació del Nus. Com valoreu també doncs, aquest guardó?
0: Doncs amb molt agraïment, molt agraïts de cara Amics del Prat per aquest reconeixement. És un reconeixement pels nostres 10 anys de trajectòria i res, va ser un plaer compartir aquella nit i també agrair també, i felicitar la resta de guardonats que van ser uns guardonats molt bonics, entre els quals també estava el Prat Ràdio.
1: Gràcies, també. I ja per acabar, volíem preguntar-te, 10 anys, quins són els reptes que teniu per endavant com a federació?
0: Doncs encara tenim uns quants reptes per davant, entre un d'ells també és el que comentàvem de les festes de Sant Pere i Sant Pau, trobar un equilibri i protegir-les d'alguna forma, no?, perquè es puguin mantenir en un futur. Aquest seria un gran repte. I després, doncs, també, bueno, establir més bases cap a un futur de les entitats de cultura popular del Prat. És veritat que el relleu generacional també és un aspecte que a vegades teníem allà d'intentar motivar el jovent del Prat a formar part de les entitats de cultura popular, perquè veiem que és necessari no? tenir aquesta xarxa social i creiem que la cultura popular és un bon lloc per poder donar-hi. Llavors també és un objectiu que tenim per allà rondant de com poder fer arribar a tots els públics.
1: No sé si un exemple, de fet, és la colla de sardanes, no? Amics de la Sardana, que abans doncs, era gent molt gran, no? I que ara doncs, cada cop hi ha més colla jove no? que s'integra i que doncs, pren no? el relleu generacional aquest que comentaves.
0: Exacte, és un bon exemple per fer servir. Si teníem una entitat amb una estructura de persones amb una edat elevada ja gran i ens deien, no? fins i tot ens demanaven, ostres, és que necessitem relleu, necessitem que hi hagi gent jove aquí perquè si no al final hi ha el risc de poder perdre aquesta entitat, no? I perdre l'essència. Llavors això sempre s'ha d'intentar cuidar i mantenir i aquest també serà un dels objectius, no? Doncs el fet del relleu generacional ens garanteix aquesta estabilitat i protecció cap a les entitats de cultura popular perquè tinguin més durada.
1: Doncs Laia Chivino, presidenta del Nus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats. Molt bona tarda i sobretot molt bona Festa Major.
0: Moltes gràcies. Visca la Festa Major.
2: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Bé, la veritat és que no només les persones acusem els canvis en l'estat d'ànim quan tornem de vacances, també les nostres mascotes. Sobre els motius d'aquest estrès postvacacional dels animals i de les possibles solucions que existeixen, parlem de seguida amb l'Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Edu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Edu, la tornada a la rutina, la tornada a l'escola, la tornada a la feina, és una cosa que realment ens preocupa molts i això a vegades genera estrès. De fet, en aquest programa també n'hem parlat sobre això de l'estrès dels humans, però ens pensem que aquest estrès pot ser una cosa exclusivament humana, però realment a les nostres mascotes, ja siguin gats o gossos, que són els més comuns, també els passa que poden tenir ansietat o estrès quan tornem a la rutina?
2: Com bé dius, l'estrès no és exclusivament humà, no? Evidentment, ells no tenen aquesta preocupació de, ostres, torno a treballar, torno a anar a l'escola, torno... Però sí que poden notar molt els canvis de rutina. Durant les vacances, doncs, hem passat moltes més estones a casa, hem dedicat molt més temps a sortir a fer passejades, a estar més estona fent excursions amb ells, els horaris són molt diferents, i de cop un dia, doncs, marxem pel matí i tornem al cap de bastanta estona, no? Doncs, el que poden patir ells no és exactament estrès postvacacional com sí que ho patim nosaltres, però sí que és un estrès davant d'un canvi d'hàbits, d'horaris i d'estona de companyia, no?
1: Quins senyals ens han d'alertar o ens indiquen que les nostres mascotes poden estar patint cert estrès?
2: Doncs sobretot quan comencen a fer comportaments una mica més nerviosos, no? Que puguin començar a destrossar coses, que vulguin deixar de menjar, que quan arribem nosaltres a casa estiguin molt, molt excitats. Aquestes petites coses que no veiem habitualment són els que ens han d'alertar una mica, de dir, ostres, aquest gos o aquest gat o aquest conill està patint una mica d'ansietat, no?
1: Hi ha diferències entre com ho gestionen els gossos, que potser estan més acostumats a sortir a l'aire lliure, i diferències amb els gats, que podríem dir que són animals molt més territorials i de costums fixos?
2: Doncs sí, hi ha bastanta diferència. Com bé dius, el gos és un animal molt social, no? Per tant, sol notar especialment aquests canvis amb la nostra presència. Si durant 3 setmanes, el que parlàvem abans, hem estat pràcticament tot el dia amb ell i de cop doncs passa hores sol, doncs això ho noten moltíssim. El gat, com bé dius, també està molt més vinculat al seu entorn, als seus hàbits, és un animal molt més de costums, aleshores és possible que no protesti tant visualment com ho pot fer un gos, però també els canvis d'horari, l'alimentació, els sorolls, tot això també els hi afecta. Cada animal és un món. N'hi ha que s'adapten molt ràpid i altres que necessiten més temps.
1: Vull dir que, independentment de l'espècie d'animal, potser, al final, com els humans, no? Que cadascú té una personalitat una mica diferent.
2: Exacte, com bé dius.
1: I el dia abans de tornar a la feina, imagino que, almenys a la majoria ens passa, els que tenim mascotes, que el dia abans acostumem a fer-los cas a totes hores, i estem 24/7 pendent d'ells, i en canvi el dia següent desapareixem la majoria del dia. Aquest canvi radical és el principal error que cometem?
2: Bueno, nosaltres quan els nostres clients a Nature Center ens ho pregunten, sí que els intentem recomanar que si poden evitar-ho, doncs millor que millor, no? No es pot passar de 100 a 0 d'un dia per l'altre. No cal fer un pla complicadíssim, simplement doncs, els últims dies de vacances o que sabem que hi haurà una altra tornada a la rutina, doncs començar a recuperar progressivament aquests horaris o costums habituals. Si durant les vacances ens llevem més tard, doncs començar a llevar-nos una miqueta més aviat, que els passejos no siguin tan llargs, que els àpats siguin més o menys a les hores que tindrem la previsió de fer-ho, i sobretot doncs, també els podem acostumar de manera paulatina a tenir petites absències, no? És a dir, sortir una estona, tornar a sortir, que l'animal vagi recuperant aquesta normalitat de no tenir-nos al costat 24/7, com si diguéssim.
1: Podríem dir que siguin conscients que està arribant el moment de tornada, no?
2: Bueno, que vagin acostumant-se a una rutina, però de manera més paulatina, que no sigui tan brusca el canvi.
1: Imagino que al final, almenys a mi em va passar, quan tornes a la feina, que estàs una mica més baix d'ànims o potser estàs una mica més estressat perquè se't tira tot a sobre, això els animals també ho noten i ho copien? És a dir, els pot afectar el nostre estrès?
2: els animals ens interpreten superbé a nosaltres. Si nosaltres tenim un dia trist, si tenim un dia alegre, tots ells ho noten, no? Aleshores, coneixen les nostres rutines i perceben els nostres canvis de comportament, i si nosaltres estem nerviosos, el que comentaves, no? Canviem els horaris, anem corrents, estem més irritables, evidentment que ho poden percebre, no? Més que parlar d'un contagi de l'estrès, perquè l'animal no rep aquest estrès, però sí que nota que alguna cosa no funciona com sempre, no? Aleshores, tot el que podem, el que parlem i anem insistint sempre, no? Tot el que podem fer-ho de manera tranquil·la i que l'animal no ho noti tant de cop i que ho visqui amb totalment normalitat, és molt més fàcil d'aconseguir aquest benestar per ells.
1: Per tant, si encara som a temps o per futures ocasions, la transició ideal de passar de vacances a rutina seria, com bé deies abans, anar-los acostumant els dies previs i intentar, doncs, quan estem amb ells, quan estem a casa, doncs, mostrar-nos el més tranquils o relaxats possible, no?
2: Exacte. Nosaltres a Nature Center sempre prioritzem quatre aspectes quan parlem d'això, no? Que és el que parlàvem, intentar anar recuperant paulatinament aquests horaris, recuperar progressivament els moments de solitud, que li diem, no? Que deixar l'animal que estigui sol durant unes estonetes, no deixar-lo de cop 10 hores en un dia sol, mantenir l'activitat física i mental també dels animals, i fer que el moment que nosaltres marxem de casa tampoc sigui un drama, que a vegades som nosaltres mateixos els que exagerem moltíssim el fet de sortir de casa, no? Aleshores, fer-ho algo més normal i habitual.
1: Ara situem-nos en el moment en què ens trobem, que és ja hem tornat a la rutina, ja hem tornat a la feina, ja hem tornat a l'escola. Quines solucions tenim al nostre abast per tal que les nostres mascotes pateixin menys durant el dia?
2: Bueno, en els centres i les botigues especialitzades com la nostra, el que podeu trobar, doncs, són joguines adequades per a aquests casos, snacks i mossegadors també adequats per a aquests casos, i també després hi ha altres complements, ja siguin a nivell de feromones o a nivell de complements nutricionals, que ajuden a relaxar una miqueta més aquest estat o fer que aquest trànsit sigui més fàcil per ells.
1: Quin tipus de joguines destacaries que podrien anar bé per superar aquest estrès o per superar aquestes hores de solitud?
2: Aquí m'agrada diferenciar entre les joguines que nosaltres coneixem habitualment, la pilota, l'os i tot això són joguines molt interactives, no? I el que busquem en aquest cas són joguines que els facin treballar mentalment, joguines d'enriquiment, dispensadors de joguina, de snacks, joguines que els obliguin a buscar, a olorar, a resoldre algun tipus de patró per poder aconseguir un premi final, no? Aleshores, l'estimulació mental és molt més poderosa que no pas una joguina que li podem deixar un peluix, una pilota o un os, perquè si no, això al final no acaba estimulant la ment i no els hi produeix aquesta sensació de tranquil·litat, no?
1: Com quan nosaltres ens posem a fer sudokus o sopes de lletres,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte.
1: Clar. No, amb això realment sí que almenys hi estarien més estona. És a dir, no sé si el gaudi és més immediat com portar-los la pilota i que te la tornin al moment, però com a mínim sí que s'allarga més en el temps aquesta estona.
2: Exacte. L'ideal és que tu puguis jugar amb el teu animal, però hi ha moments en què haurà d'estar sol. Doncs en aquest moment és quan traiem les estores d'aquestes olfactives, joguines que estan pensades perquè intenti donar-li la volta, moure-les cap aquí, moure-les cap allà, perquè els hi caigui un petit snack o un petit premi. Doncs aquestes són les que fan que durant una estona estigui entretingut l'animal.
1: I ara que els comentaves, els snacks, quins en recomanaries?
2: Bueno, nosaltres a Nature Center tenim una varietat amplíssima d'snacks i avui en dia, per sort, en el mercat podem gaudir de molts snacks i de molta qualitat, no? Nosaltres recomanem primer de tot que es miri molt bé quin tipus d'snack estem donant, val? Que sigui el màxim natural possible i adequat sobretot a la mida de l'animal, a la mida de la joguina, al pes de l'animal, perquè pugui ser l'adequat, i també poder gaudir no només d'snacks sinó d'altres elements naturals, no? D'alta resistència, perquè existeixen mossegadors naturals que parlàvem abans, per exemple banyes de cérvol, banyes de búfal, tots aquests mossegadors naturals que òbviament són recollits de la natura, no estan tractats de cap manera, sinó són recollits de quan el cérvol fan els canvis de banyes i tot això. O per altra banda també, doncs, tens fustes naturals especials, com pot ser de l'arbre de l'olivera o del cafè, sempre ho diem que siguin tractades i especialment per animals perquè no produeixin doncs aquestes petites estelles que poden donar qualsevol tipus de perjudici per a ells.
1: Com els ajuden a aquests snacks o aquests mossegadors a les mascotes? Imagino que els destensa durant aquesta estona.
2: Els destensen perquè al final hem de pensar que, sobretot en el cas dels gossos, que és en el que més estem pensant, la seva boca és el seu principal canal de comunicació, no? I és per on alliberen tot l'estrès que puguin tenir. Aleshores, mossegar un snack que sigui natural, que els hi aporti gust, que els hi aporti sabor, que els hi agradi, però que a més els hi tregui aquesta tensió que puguin tenir a la boca, és el que més ajuda a que puguin portar millor aquesta sensació de canvis de rutina.
1: Sí, sí, és interessant perquè no som tan diferents com ens podríem pensar respecte a les mascotes, i també nosaltres segur que necessitem elements que com ells doncs, els ajuden a destensar. També has comentat l'ús de feromones o també se m'acut, per exemple, música relaxant. Això els ajuda a les mascotes a estar més tranquil·les?
2: Sí, són complements que recomanem moltíssim perquè sí que ajuden a donar un espai o un entorn de tranquil·litat que ajuda a rebaixar aquest estrès d'ansietat, no? Aquí, per exemple, sí que els gats són molt més sensibles a aquests tipus de complements o d'ajudes, no? Els difusors de feromones, que el que fan és crear un entorn on el gat està tranquil, on aquest entorn està protegit, on si hi ha altres persones, altres gossos, fins i tot, o altres gats que formen part de la comunitat, doncs, ostres, els ajuda que hi hagi una millora de lo que és l'harmonia a casa, no? Crear un ambient més tranquil. Comentaves el tema de la música, doncs pot ajudar, no?, a que puguin estar més tranquils, però sobretot necessiten una zona de confort, una zona de descans, una rutina, evitar sorolls innecessaris, i això és el que ajuda a que una mica tot, val?, perquè no hi ha un producte màgic que ho pugui fer, és el que ajuda a que aquesta rebaixa d'estrès pugui aconseguir-se.
1: Doncs són unes quantes les solucions que ens has comentat i que ara almenys doncs, ja tenim al nostre abast i coneixem. Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

dos d'Oques Grasses i us vau quedar sense entrades per als concerts de comiat d'aquest octubre a l'estadi Lluís Companys. Bones notícies, sembla que hi ha noves entrades disponibles per als quatre concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Avui comencem a escalfar motors amb aquest Pataró del grup osonenc.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Avui parlem de contes, però de contes molt especials, històries inventades que, a més d'entretenir, ajuden els més petits a entendre les seves emocions, superar pors i afrontar situacions del dia a dia amb una mirada positiva. És la proposta del grup QI, on la Lourdes Miguel, coneguda com Lu Conta Contes, posa veu a aquestes històries mentre la resta del grup dona vida als diferents personatges. Cada mes, un nou conte vinculat a una temàtica o a un moment concret de l'any, sempre amb un punt pedagògic per als més petits. Un projecte de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer Sol i Pedrís de Sabadell. En Pol Peiró ha parlat amb ella.
1: Tenim el plaer de saludar a la Lu Conta Contes del grup QI. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, com neix això del grup de QI i com sorgeix aquesta idea?
2: Doncs mira, el grup QI és un contacontes que neix de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer, d'aquí de Sabadell. Som 5 membres que no només llegim històries, sinó que li donem vida d'una forma única. I la nostra relació sorgeix de... Bueno, som un grup de companys, amics, coneguts, que ballem zumba, tots plegats, al centre d'esports Joan Serra. I de la mà de l'associació, doncs, vam fer una crida per reprendre, no?, dins del barri l'amor per la lectura, els contes i tot plegat, doncs, donar-li vida i arribar, no?, als més menuts del barri i de fora del barri, perquè ve gent també de fora.
1: Tinc entès que el nom de QI ve per un drac, oi?
2: Sí, senyors. QI és el nostre drac, és l'amic i fil conductor de les nostres històries. Perquè un drac, a lo millor us preguntareu, però per nosaltres, doncs, el drac ja forma part de tota la publicitat que tenim de crida, no?, dels nostres, els pòsters que es fan i que s'anuncia, no?, a l'hora del conte, del barri, ja tenim un drac, no? Un drac que simbolitza, doncs, per nosaltres, doncs, la màgia, la imaginació i, sobretot, doncs, el nostre estimat Sant Jordi, i que també, doncs, bueno, l'hem representat a les festes del barri, i vam creure que era, doncs, el nostre, seria el nostre amic incondicional a l'hora del conte, sí.
1: Clar, i en el teu cas, que t'hem presentat com a Lu Conta Contes, entenc que el teu rol precisament és aquest, no? El d'explicar el conte, el de narrar-lo.
2: Sí.
1: I els teus companys, imagino que tindran altres rols dintre del conte, o us aneu tornant? Com ho feu, això?
2: Doncs mira, jo normalment m'encarrego d'escriure el conte. Com us deia al principi, no només expliquem històries, sinó que les escenifiquem. Per tant, la posta en acció és com la nostra eina més forta que tenim. Llavors, jo dissenyo aquest conte, que són diàlegs, del fi al cap, i llavors creo personatges específics per cadascun d'ells. I llavors aquests personatges van variant en funció dels contes que expliquem cada mes. Intentem que els contes estiguin relacionats amb el que passa aquell mes, si s'escau, no? Doncs, per exemple, ara al setembre, que retornem després de les vacances de l'estiu, doncs serà de la tornada a l'escola. I llavors, bueno, tot això no vull esbrinar més detalls, perquè m'encantaria que poguéssiu venir el tercer diumenge.
1: I tant.
2: A veure'ns, i no deixo més. I llavors cadascú d'ells, pues, bueno, té el seu paper, i bueno, va variant en funció. L'única que sóc fixa sempre sóc jo, que sóc la contacontes.
1: I per la gent que ens estigui escoltant, i que han de saber que aquests contes són històries pròpies vostres, que no és que expliqueu contes, jo què sé, expliqueu clàssics o us alimenteu de contes que ja existeixen, sinó que són històries que vosaltres heu creat.
2: Així és, o sigui, realment nosaltres volem que a l'hora del conte sigui, la funció és diversió, diversió assegurada, que és el que volem. Evidentment, totes tenen una visió pedagògica, doncs, que creiem que, bueno, que és necessari també en l'educació dels nens, no? Independentment de la part de diversió, no? Però que realment, o sigui, el que volem és que la fantasia es fusioni amb la tradició i la imaginació, no? Obrir la porta, doncs, als valors que ja coneixem, no? Com l'amistat, la família, la generositat, la igualtat, o sigui, tots aquests valors. Però que sigui una estoneta que passem tots plegats, tant nens com adults, que ens ho passem tots bé i que realment neixen tots de la nostra mà, o sigui, des del que és el conte com a tal, a fins i tot tot el vestuari i tot el que n'hi ha darrere, no?, per escenificar-ho.
1: I quina rebuda té els vostres contes, les vostres històries, ja no només entre els nens i nenes, sinó també de cara als seus pares?
2: Doncs la veritat és molt curiós, o sigui, m'encanta aquesta pregunta perquè és curiós el que et comentava inicialment. Nosaltres ens veiem i ens trobem fent esport al Joan Serra, i allà, clar, també les famílies del barri hi van amb els nens, que van a fer els seus cursets de piscina o a fer esport amb els seus pares. I llavors et coneixen, o sigui, ja quan passen diuen, mira, doncs està la Rous, o està la Lu, o ei, que sóc el Martí, que sóc l'Anna, no? Que et vaig veure, que anava al drac, saps? I llavors està molt xulo perquè tenim gent que està fixa, o sigui, fins i tot després s'acosten als pares o als avis, que molts venen amb els avis assidus el tercer diumenge de cada mes a veure'ns, i realment, o sigui, veus com se t'acosten i et donen les gràcies, no? Perquè, clar, tot això no deixa de ser altruista entre els membres que formem, i a més és gratuït per tothom que es vulgui acostar a veure-ho i a disfrutar-ho.
1: I sobretot remarcar això, no? que al final el que voleu vosaltres és amb les vostres històries que els nens també aprenguin una sèrie de valors, no? Que no sigui una història simplement entretinguda, que també, sinó que també els ajudi a conviure amb les seves emocions o amb situacions que potser no es poden desenvolupar o tenen certes pors. Entenc que això també els ajuda.
2: Exacte. Sí, afrontar, doncs, el que dius tu, precisament, o sigui, les petites pors que puguin tenir a tornades al col·le, o a, bueno, o a dormir sols, o a ser més independents, perquè, clar, la variabilitat d'edats que venen a escoltar el conte, doncs, fluctua en funció del diumenge, no? Doncs, perquè com el ser gratuït i ser obert a tot el públic, doncs, tenim des de nadons que no caminen a nens, doncs, amb 6, 7 anys o 8, que això, clar, també el que et fa és que els teus contes s'adaptin una mica a les possibles edats que et puguin venir a veure. Sí.
1: Lourdes Miguel, Lu Conta Contes, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que seguiu explicant moltes històries i fent feliços als nens i nenes.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos el que fem als nostres barris de la ciutat, i us animo a tots a venir, evidentment, a l'Associació de Veïns de Sant Oleguer a veure-ho en persona i a disfrutar-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Una nova proposta que assumem i us oferim des d'aquí, des del Connectats. Acabem aquí aquesta edició de dijous, esperant que demà ens acompanyeu per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
8: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Farrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
9: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
10: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
12: ¿Tú eres perfecta?
13: No lo sé.
12: ¿Y tú?
13: Pues claro que sí.
12: I tu, que ets perfecta?
14: Però n'hi ha algú perfecte?
12: No ho sé.
15: Clar que no.
12: No?
15: No, no hi ha ningú perfecte.
16: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
17: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
18: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
19: Són les 6.
18: El Prat en 3 minuts.
19: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La majoria del ple ha refermat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no adscrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. L'equip de govern ha tornat a votar dividit, però sí que coincideix en assenyalar que serà la Unió Europea qui tingui l'última paraula. Escoltem els portaveus del Prat en Comú i el PSC, David Vicioso Adrià i Juan Pedro Pérez Castro.
20: Aquest aeroport no pot créixer ni un pam més en aquest espai, ni ara, ni d'aquí a 5 anys, ni mai.
21: Seria impossible mantenir els estàndards de qualitat dels serveis públics de la nostra ciutat sense la musculatura financera que ens ofereix el fet d'allotjar un aeroport al nostre terme municipal.
19: La resta de les formacions signants, entre les quals Esquerra, han defensat el seu posicionament amb els matisos del PP i Estimem el Prat, a favor del turisme, però contra concedir més cessions del territori a l'interès general. Escoltem els seus portaveus, Jordi Iberri Tortosa, Miguel Ángel Ochoa Oliva i Gerard Valverde i Polo.
22: Un model que genera una enorme pressió sobre la nostra ciutat, sobre els serveis públics i sobre l'espai públic.
23: Estamos en contra de esa ampliación tal en estos términos, porque el Prat no puede ni quiere sacrificarse más.
24: Sí a les inversions i sí a un model aeroportuari català que integri l'aeroport del Prat.
19: Vox ja ha votat en contra, mentre que Jóvenes i Pensionistes s'ha abstingut perquè consideren que anirà en contra de la ciutadania. Precisament el ple municipal ha aprovat dues qüestions per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació. I de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per aquest ús per un període d'un any, durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
18: Esports.
19: L'AE Prat arrenca aquest diumenge el seu camí a la Copa del Rei amb el partit d'anada contra el Sant Rafel d'Eivissa a les 4 de la tarda. Un enfrontament que el podreu seguir en directe al Prat Ràdio des de 3:45. D'altra banda, en bàsquet, el CB Prat disputarà el dissabte la tercera jornada de la Copa d'Espanya contra la Bisbal Bàsquet, el darrer rival d'aquesta primera fase de la competició. L'enfrontament serà a partir de les 6 de la tarda al Joan Busquets. Tot seguit us deixem amb el Contrasenyes, amb Imanol Crespo Martínez. La informació local torna demà, a partir de les 9, al Planeta Prat. La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
1: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
2: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
18: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Time for DJ.
1: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
2: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. Passen 46 segons de les 6 i 5 de la tarda. Pel que fa a l'actualitat d'avui dijous, l'Associació Esportiva Prat arrenca diumenge el seu camí a la Copa del Rei amb el partit d'anada contra el Sant Rafel d'Eivissa a les 4 de la tarda, un enfrontament que el podreu seguir en directe al Prat Ràdio des de 3:45. D'altra banda, en bàsquet, el Club Bàsquet Prat disputarà el dissabte la tercera jornada de la Copa d'Espanya contra la Bisbal Bàsquet, el darrer rival d'aquesta primera fase de la competició. L'enfrontament serà a partir de les 6 de la tarda al Joan Busquets. Tot plegat en un cap de setmana on tindrem l'inici de lliga de les competicions territorials de bàsquet i també d'hoquei, i les de futbol que continuen, segones jornades, com per exemple a la segona catalana, on recordem que Prat B i Darlenca van començar amb victòria. També a la primera divisió de femenina va començar la fundació de l'Associació Esportiva Prat amb victòria i golejada, 1-7 en el primer partit. Per tant, a veure si aquests equips continuen aquesta bona línia, i el juvenil del Prat, que s'ha de posar les piles, que va perdre el primer enfrontament de Lliga. Més coses, tot plegat en un cap de setmana que evidentment coincideix amb la festa major, i avui al programa us volem parlar de l'agenda esportiva. Ho farem amb la regidora d'Esports, Débora García, i el cap de la unitat d'instal·lacions esportives i adjunt al cap de secció d'Esports, Luis Gallego. Serà una entrevista de Nil Piera, que ha pogut parlar amb ells sobre aquesta confecció del programa de festa major que va arrencar, recordem, amb la cursa popular el diumenge passat, i que evidentment continua amb tot el programa que es desenvoluparà al llarg de la matinal de dissabte, i també agafarà una mica del migdia i tarda d'aquesta jornada. I abans de tot això, arrencarem avui amb lliure directe la secció arbitral del Prat Esports amb el nostre àrbitre de referència, l'Agustí Farizo. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que el programa... abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva local. I dit això, des de la part tècnica, avui ens acompanya la Valèria Incapié. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Vinga, doncs, ja escoltem aquesta sintonia del Lliure Directe. Anem a saludar el nostre habitat de referència, Agustí Farizo, que avui ens visita amb un look muy Miami, no? Què tal, Farizo? Bona tarda.
1: Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio i del Prat Esports. Un plaer, com cada setmana que puc estar aquí amb vosaltres, de poder fer que els nostres oients pues, tinguin menys dubtes sobre el tema arbitral.
0: Déu-n'hi-do, no? El cap de setmana que hem tingut. Ara entrarem en matèria amb tota la polèmica més mediàtica, però abans anem a fer un apunt local. Arbitratge del primer partit de Lliga del Prat, va ser-hi allà al Sagnier. Què et va semblar aquest inici de Lliga del Prat i sobretot l'actuació arbitral en una victòria del Prat 3-0?
1: Doncs mira, van ser dos parts molt diferenciades, com ja vaig dir en directe el diumenge des del Sagnier. L'àrbitre, l'Aleix Blanc Orduña, àrbitre de Granollers, ja el conec d'altres temporades, fa molts anys que ens coneixem, ja l'he vist xiular moltes vegades i bueno, la primera part em va sobtar una mica negativament perquè va haver un arbitratge una mica dispar, una mica amb criteris una mica estranys, i la segona part va millorar moltíssim i la veritat és que bueno, va treure un aprovat al final del partit. Però sí que és veritat que la primera part van haver cosetes com algunes targetes més que es podien haver tret tant al Singerlin, inclús al Prat alguna també, i a la segona part ja va tindre un criteri, com et dic, més homogeni, un criteri en el que va ser més a l'àrbitre i va ser més reconeixible a l'àrbitre que jo conec.
0: Doncs veurem l'arbitratge que té el Prat en aquest partit d'anada de Copa. A dia d'avui encara no s'ha fet públic qui serà l'àrbitre, per tant doncs, és una incògnita, suposo que entre demà i dissabte ja es desvetllarà. Però esperem que sigui un bon
1: ja
0: arbitratge.
1: Ja et puc adelantar, Jona, que segurament serà un àrbitre de, o del Col·legi Valencià o del Col·legi Aragonès, perquè és un partit que té molta transcendència i per evitar sospites entenc que no posaran un àrbitre balear, com aquí tampoc posaran un àrbitre català.
0: Per
1: quan,
0: tant, per proximitat de zona, no?
1: Clar, per proximitat i per evitar qualsevol tipus de suspicàcia, qualsevol jugada polèmica que pogués decantar el resultat final del partit, perquè recordem que és un partit molt important tant pel Prat com per l'equip divisa, perquè si passen aquesta eliminatòria s'enfronten a una primera divisió i això clar.
0: Que serà o l'Osasuna o l'Espanyol. Recordem que el Prat està ubicat en el grup B, si no estic equivocat, i en el grup B tenim Catalunya, Aragó, Balears i Navarra. Com li ha de tocar un equip de primera divisió d'aquestes quatre comunitats, i ara mateix únicament tenim l'Osasuna, l'Espanyol i el Barça. El Barça no pot ser perquè està jugant la Supercopa d'Espanya i per tant s'estalvia un parell de rondes, només ens queden dos, l'Espanyol i l'Osasuna, o sigui que seria el següent rival si passem de ronda. Si després superem aquest rival, doncs ja sí que s'obre el ventall i et pot trucar altres equips de primera,
1: qualsevol,
0: amb preferència als equips europeus, o sigui que ja que a vegades seria un rival de més prestigi, però bueno,
1: ja ho aniríem
0: veient. Primer passem davant l'Eivissa i després ja veiem qui ens toca.
1: I bé, no em faria cap gràcia que ens toqués a l'Espanyol, però no per res, sinó perquè, clar, és un equip que ens agafa molt més a prop. Aquí ens faria il·lusió si el Prat passés que pogués jugar al camp de l'Espanyol, però no contra l'Espanyol, sinó contra un altre equip. No sé, s'ha d'esperar i s'ha de veure, com tu molt bé dius, primer passem aquesta eliminatòria i no venguem la pell de l'os abans de caçar-lo.
0: Va, anem amb les accions polèmiques, un cap de setmana que doncs, ha donat molt a parlar i s'ha obert aquí una guerra amb intervencions públiques del president, de la patronal, Javier Tebas, i bueno, també guerra de missatges, també dels Atlètic Madrid a través de la xarxa fent una mica broma amb aquesta imatge que va treure l'entrenador del Madrid, Mourinho, a roda de premsa, i tot es deu a les actuacions, les decisions de l'àrbitre, que va ser l'àrbitre Miguel Ángel Ortiz Arias, àrbitre madrileny, primera vegada que xulava un derbi madrileny, evidentment, que és aquesta nova línia que ja vam veure la temporada passada amb Verdura, que en aquest cas va anar millor al derbi.
1: Sí, sí.
0: I tenim diferents accions. Ara les repassem una a una, però les més destacades és l'acció de Caninli a Fede Valverde, la de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, i jo crec que aquí hi ha menys dubte l'expulsió de Dinhausen, que va suposar el penal, i que aquí sí que és veritat que va haver d'intervindre el VAR i bueno, no sé si aquí podem dir que és l'errada de l'àrbitre, que ho ha de veure, no haver de recorrir al VAR. Si vols, comencem per la que a mi em sembla més greu, no sé si a tu també, que és la de Kenil Lee, a Fede Valverde, que l'àrbitre doncs, no va treure vermella, i per tant doncs, aquí almenys un error admès per al CTA.
1: Sí, sí, és una vermella directa molt clara. Jo he vist la jugada diverses vegades i és una jugada que el jugador coreà de l'Atlètic de Madrid podia haver lesionat greument a Valverde, perquè hi ha una trepitjada al turmell, li dobla completament el turmell i podia haver-li, com et dic, fet una lesió molt greu. L'àrbitre diu que no la veu. Aquí jo no li dono tanta la culpa a l'àrbitre com podria ser l'àrbitre de VAR, perquè he vist la jugada i la perspectiva de la ref cam que té a Miguel Ángel Ortiz Arias, que és l'àrbitre madrileny, que per mi no és un mal àrbitre. Recordem que és el que va pitar aquí també al Barça, el que li va dir allò de "me gusta tu bigote" amb Rafinha, no sé si ho recordaràs, que després també va aixecar molta polèmica. Bueno, en fi, pues ell està inclús tapat pel mateix jugador del Madrid i no es veu ben bé la topada. Si pots veure les imatges de la RefCam des de... no sé si ho recordaràs, que després també va aixecar molta polèmica. Bueno, en fi, pues ell està inclús tapat pel mateix jugador del Madrid i no es veu ben bé la topada. Si pots veure les imatges de la RefCam des de darrere, però sí que és veritat que l'àrbitre de VAR sí que la veu, perquè té una toma frontal i aquí es veu perfectament com el trepitja i com li doblega el turmell. Aquí l'han de cridar i li han de treure la targeta vermella al jugador de l'Atlètic de Madrid.

0: clar, és que van ser dues o tres jugades, la gent parla d'un mal arbitratge de Miguel Ángel Ortiz. Jo no coincideixo tant amb aquest mal arbitratge, perquè van haver dues, tres jugades que potser no es van decidir com se tenien que haver decidit en quant a la, al tema disciplinari, en quant a l'expulsió d'alguns jugadors, però no va ser un mal arbitratge. En aquest cas que tu m'estaves comentant, és vermella directa, però li té que avisar el VAR, té que revisar la jugada i té que treure la targeta vermella al jugador coreà. Clar, si en aquell moment li treu la targeta vermella i deixa l'Atlètic de Madrid amb un jugador menys, òbviament el partit podríem dir que podria entrar en un altre context totalment diferent.
1: Segona acció, la de Cuti Romero sobre Bellingham, aquesta fina línia, podríem dir, no?, d'aquesta trepitjada residual. En aquest cas es va decidir per una targeta groga. Estava veient el partit, jo pensava que amb la seva visita al VAR anava a treure la vermella, però no sé, aquí sí, seguint, no?, una mica del que diu la norma, està ben xiulada.
0: Tu has dit la paraula clau, residual. Aquí hi ha una topada entre el jugador de l'Atlètic de Madrid i Bellingham, i bueno, de fet m'està dient el que vam veure tothom, no?, que de fet la targeta groga li treu primer a Bellingham, pensant que era ell el que havia fet la falta. Després es veu amb les imatges ralentides que és del revés, que és amb disputa de la pilota, és una trepitjada al genoll, però jo penso que és això que acabes de dir tu, residual, amb la qual l'únic que tens que fer, que aquí sí que veus, el VAR sí que funciona i s'ha de canviar la identitat del jugador. No és el jugador del Real Madrid, sinó és el de l'Atlètic de Madrid. La targeta groga es canvia de cantó i se li treu a l'Atlètic de Madrid, però aquesta concretament, per mi, no és una jugada que s'hagi de treure targeta vermella directa, perquè no vol trepitjar-li el genoll. És residual de la mateixa disputa de la pilota, per mi.
1: I l'altra situació que comentaven és el cas de Dinhausen, aquesta expulsió. El resultat és el que, doncs, crec que aquí estem tots d'acord, és targeta vermella, però aquí explica'ns, Agustí, quina és l'errada.
0: Aviam, l'errada és de tema visual. L'àrbitre, la perspectiva de la jugada, no té clar si va disputant la pilota i van amb un braceig els dos jugadors, i és el VAR, inclús et diria que és el seu assistent d'aquella banda, el que lateralment pot veure que Huisen, el central del Real Madrid, agafa la mà i el braç del jugador de l'Atlètic de Madrid. Crec que, si no m'equivoco, va ser Giuliano Simeone, el jugador que s'anava directe a porteria. Doncs la perspectiva que té l'àrbitre a vegades en carrera i en dinàmica d'un partit, penseu que poden veure's moltes coses i a vegades no tens la certesa si ha sigut agafada, si ha sigut una falta que ha disputat la pilota, que no l'ha disputat, i en aquest cas concret es veu que van amb un braceig els dos, li té guanyada la posició Giuliano Simeone, òbviament el defensa del Real Madrid, però el que no veu l'àrbitre és l'acció que després al VAR veiem, i que el Linier crec que la veu perfectament, que és que l'agafa del braç i li tira enrere, amb la qual no vol disputar la pilota, i el que fa és simplement impedir que el jugador adversari intenti arribar a la pilota o pugui fer una rematada en bones condicions i que pugui ser gol. Com que és la famosa zona que ja hem parlat en aquest programa alguna vegada, d'Oxo, que és la que és ocasió manifesta de gol, es treu la vermella. Però bueno, ell ho fa bé, treu la targeta groga en un principi, des del VAR el criden i li diuen revisa la jugada perquè no és una jugada normal, l'agafa del braç per impedir que jugui la pilota. Llavors ell, quan veu aquesta acció que jo acabo de descriure, és quan rectifica, li treu la groga i li ensenya la vermella. Per mi, ben ensenyada, eh?
1: I ara anem a una acció que es va viure en el partit entre el València i la Reial Societat. Parlem d'una jugada d'aquelles que li agraden als analistes de pissarra tàctica en el partit del València i la Reial Societat. La polèmica és, bàsicament, la protesta per un possible fora de joc posicional passiu d'Aimar en la jugada del gol de la Reial Societat, i el que va fer saltar una mica les alarmes de la realització és que la jugada venia precedida d'un servei de banda executat de forma totalment incorrecta pel jugador del València, Jesús Vázquez. La meva pregunta aquí que et faig, Agustí, s'hauria d'aplicar el protocol de VAR per errors tècnics evidents com un mal servei de banda que acaba directament en gol, o això faria, doncs, evidentment els partits eterns, i per tant, doncs, si en, també hem d'aquí afegir això, com el córner?
0: Es podria, Jonathan, es podria perfectament aplicar aquest criteri d'aplicar la tecnologia, ja que la tenim, per si hi ha una posada en joc errònia de la pilota, com és una sacada de banda executada de forma incorrecta, que acaba derivant finalment en un gol. Jo és que estava somrient quan estaves llegint l'acció aquesta, perquè és que m'he fixat sobretot a Champions, que els jugadors treuen malament, que no us ho podeu imaginar.
1: Poques vegades es repeteixen els
0: i no es repeteix mai. Això és el que em queixo o denuncio. Ostres, si jo amb un cadet, amb tots els meus respectes, un cadet de segona divisió, ho faig amb un camp territorial de donar-li la sacada de banda a l'altre equip, com és possible que a Champions, que són autènticament professionals, tant àrbitres com els jugadors, com els assistents, com tothom, i ho veiem nosaltres des de la televisió, i ningú té nassos, si perdoneu l'expressió, de dir-li a aquell jugador pip pip, no, no, ara treu l'altre perquè es treu malament, i no ho fan. El que tu has dit és que es treu malament i no rectifiquen la sacada de banda, ho deixen i anem seguint, anem seguint. Clar, quan passa una cosa d'aquestes i acaba derivant en un gol, imagina't tu, és que jo, si sóc un jugador de l'equip que li fan el gol, el primer que li dic a l'àrbitre, escolta'm, no has vist com ha tret, que el meu fill treu millor, m'entens? Aquí hi ha una errada tècnica per part de l'àrbitre de VAR, que sí que el té que cridar. El que passa, clar, ja et dic, a nivell de primera divisió no es fa, ni a segona divisió tampoc es fa, la Hyper Emotion tampoc ho fan, però tens que cridar-li que entrem malament. O imagina't que en vez de treure malament en executar l'acció, el jugador està dos passes dintre del camp. Què li faria repetir? Doncs això és igual. I aquí no s'atreveixen, no sé per què, no sé per què, Jonathan, no s'atreveixen a nivell professional a donar la sacada davant de l'altre equip. No sé si és que això els hi penalitza
1: per no fer el partit etern, potser, no?
0: Bueno, no? És que tampoc es produeixen, no s'atreveixen, no sé per què. No sé per què, Jonathan, no s'atreveixen a nivell professional a donar la sacada davant de l'altre equip. No sé si és que això els hi penalitza
1: per no fer el partit etern, potser, no?
0: Bueno, és que tampoc es produeixen
1: tota l'estona.
0: Ja, però és que tampoc es produeixen tantes sacades erràtiques. Què passa? Que jo et puc assegurar que com tu això ho facis una vegada o dues en un partit, ja no passarà més. Ja t'ho dic, segur, segur. T'ho dic que no hi haurà cap més errada, perquè ja s'espavilaran els jugadors. Si ho fan els nens, ho fan els xavalets de cadets, de juvenils, els nois, ho fa tothom. Quan els has pitat un en contra, no et preocupis, que la segona vegada que van a treure, ja el mateix entrenador els diu saca bien, saca bien. No ho faran a nivell professional, i clar, que acabin un gol, ostres, clar que em queixaria, i més amb un equip com el València, que imagina't tu, que no està com per anar donant punts, Crec una errada.
1: I anem ara a la del Sevilla-Barça, un partit que l'arbitratge, bueno, no va cridar molt l'atenció per grans errades, però sí que hi ha una cosa on els...
0: anar donant punts, Crec una errada.
1: I anem ara a la del Sevilla-Barça, un partit que l'arbitratge, bueno, no va cridar molt l'atenció per grans errades, però sí que hi ha una cosa on el Sevilla es va queixar, que és aquesta acció on el jugador del Barça, doncs, està al terra lesionat,
0: Christensen,
1: i l'àrbitre al principi pensa que potser el jugador està exagerant, deixa continuar la jugada, va mirant cap enrere una, dues vegades, i en aquesta segona, tercera, veu que el jugador s'ha fet mal de veritat, sense tenir present la jugada, ja l'acció d'atac del Sevilla, decideix aturar el joc quan una darrera passada un jugador Sevilla es quedava gairebé davant del porter del Barça. Clar, aquí el Sevilla es va queixar de deixar-la seguir, i evidentment els del Barça, doncs, contents perquè l'hagi aturat, perquè era en aquell moment un 1-2.
0: Tu ho has dit, el Barça contents, els que som simpatitzants del Barcelona contents, però una errada monumental a nivell arbitral. Ja sabeu que jo sempre intento salvar, per corporativisme, sempre intento salvar al màxim els àrbits de tots els partits, però és que aquesta jugada concretament d'un senyor que és internacional, que és Juan Martínez Munuera, un àrbitre contrastat tant a la Lliga Espanyola com a Europa, un àrbitre que se sap les normes perfectament, només hi ha tres jugades específiques en les que tinguis que trobar el joc de forma immediata, que és una topada entre dos jugadors al cap, una lesió greu, com pot ser una fractura oberta, per exemple, i una pèrdua de consciència. Sí que és veritat que Christensen es queda, pues, malmès, que es queda al terra, però quantes vegades, Jonathan, hem vist un jugador que exagera, que tu no ets àrbitre, tu ets àrbitre, tu no ets metge, tu no pots avaluar si

si hi ha una lesió més greu o no, si no és això que hem descrit. I, ostres, hem d'analitzar el context global del partit. Vas perdent 1-2 amb el Barcelona, una jugada clara que podia haver acabat perfectament en gol, i que te la tallin per atendre un jugador de l'equip rival. Ostres, jo m'hagués emprenyat, honestament. Si jo sóc al Sevilla, crec que es van queixar i es van emprenyar amb tot el dret del món, perquè no tenia que haver aturat el joc en cap moment. Tenia que haver deixat acabar la jugada i després, si no és gol, de forma immediata, deixar anar a jugar en aquell moment al Sevilla, llavors, si vols, si la pilota va rebutjada cap a una banda encara que no surti, pots aturar el joc i dir, ara sí, ara parem un moment i atenem el jugador. Però no, quan fan la passada, que el jugador se'n anava, tenia una autopista i se'n anava com un coet cap a porteria. Crec que és una errada molt greu del...

0: regió perquè hi va haver un error, com va explicar després a l'organisme oficial d'àrbitres de la Premier, la ProRef, encapçalat per Howard Webb, va doncs emetre un comunicat on demanava disculpes per aquesta errada i deia que el VAR va patir una visió de túnel. Per tant, és un error subjectiu en el fora de joc, i és que es va deixar un jugador, i clar, no, era el jugador no, que estava fora de joc, es va fixar en un que no estava fora de joc i es va deixar l'altre al VAR. I aquí els àrbitres, no sé si per por o per què, van confiar plenament en la tecnologia i evidentment no van anul·lar el gol, i això li va suposar la derrota al Manchester United. Més enllà de l'errada, que és evident i que doncs no hi ha molt a debatre, tothom està d'acord, què en penses de doncs aquestes actuacions, i això, ja la por a corregir fins i tot la màquina quan no, és una cosa molt evident, no sé.
1: Estem entrant en
0: i tornem al tema de aquestes, te'n recordes el peu gegant de Lewandowski, coses que es veuen visualment que hi ha una errada de la màquina, però que per no contradir a la màquina acceptem l'error de la màquina i endavant.
1: Aquí, en aquest programa també ho hem comentat moltes vegades, jo, honestament, m'ho heu sentit dir moltes vegades, penso que la tecnologia extrema, i més ara que començarem amb la IA, ja veuràs, està degradant el futbol, i arribarà un moment que no hi haurà ni assistents a les bandes, ni hi haurà àrbitre, i tot ho farà una màquina. Però és que la màquina, admetem a l'errada humana, també hem d'admetre l'errada tecnològica. Però clar, una errada tecnològica que es fa per millorar i per fer més just el futbol, i que acabes, com tu has descrit molt bé, produint una jugada que acaba en gol, que és el gol que fa guanyar el partit. Imagina't tu que el Manchester United no quedés campió de Lliga, imagina't, per un punt, no per dos punts, i ha perdut aquest partit. Ens en recordaríem d'aquest gol de Haaland? Clar que ens en recordaríem. Llavors, clar, aviam, la tecnologia va molt bé per moltes coses. Mira, si em dius que és per medir el que corren els jugadors, per medir el que corre l'àrbitre, per tindre criteris objectius sobre el rendiment dels jugadors, de l'àrbitre, dels assistents, t'ho compro, t'ho admeto. Però el que no t'admeto és que deixem tot a l'abast de la tecnologia, perquè clar, Howard Webb, perquè els oients sàpiguen qui és, que crec que ja els hi sona
0: final
1: molt,
0: del mundial,
1: és a l'àrbitre de l'Espanya a Sud-àfrica, correcte, i actualment és, perquè ho sàpiguen, el Fran Soto d'Anglaterra, és el director tècnic dels àrbitres a la Premier League, la millor lliga del món, segons diuen les estadístiques, no? La Premier League. Doncs aquest senyor l'únic que està dient és que està justificant els del VAR que no van encertar, per no dir una altra paraula. M'entens? Perquè no és que no van encertar, és que es van equivocar de totes. Clar, tu tens que agafar el context global. Mira, a l'Espanyol, aquí al camp de l'Espanyol, amb el Sevilla, li anul·len un gol per la mateixa jugada, perquè estava en la línia visual del defensa, el defensa no veu quan surt la pilota i s'interpreta que no pot reaccionar per intentar salvar el gol. Pues aquesta jugada és el mateix. I el que dius tu és que hi ha una toma lateral que es veu claríssim, que està en fora de joc, molt clar. Però clar, com que no intervé de forma activa, que és el de sempre, però clar, la conseqüència final és que Enzo sí que acaba interferint a la jugada perquè no el deixa veure, i com que acaba interferint, per mi és tan fora de joc com si hagués estat Haaland en fora de joc. Crec que és una errada molt greu i que no es pot deixar, com dic, tot a l'abast de la tecnologia. S'ha de revisar, s'ha de veure el context visual de tota la jugada, tots els jugadors, com estan col·locats, i després, si tens dubtes, que la màquina t'ajudi a tu, però no al revés. I aquí el que hem fet, entenc que és això, que l'àrbitre de VAR, o els àrbitres de VAR, perquè n'hi havia dos, hi havia un VAR i una VAR, el que fan és que si la màquina s'equivoca, llavors ens ho mirarem nosaltres. No, és al revés, tu no tens que ajudar la màquina, és la màquina que està dissenyada tecnològicament per ajudar-te a tu.
0: Doncs fins aquí la secció de Lliure Directe, ens quedem sense més temps. Agustí, gràcies per venir un dia més, i la propera setmana obrirem el meló de la IA al futbol, que em sembla que donarà molt a parlar.
1: Molt.
0: Gràcies, Agustí.
1: Moltes gràcies. Salutacions a tots els oients del Prat Ràdio i el Prat Esports. Un plaer, com sempre, estar amb vosaltres, i fins la propera. Esperem que quan torni a sentar-me a aquesta taula, el Prat ja estigui

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: I després d'aquesta pausa publicitària, com us comentàvem a la porta, de moment per conèixer tots els detalls d'aquesta festa major pel que fa a l'agenda esportiva. És una entrevista de Nil Piera amb la regidora d'Esports, Débora García, i el cap de la unitat d'instal·lacions esportives i adjunt a cap de secció d'Esports, Luis Gallego.
2: Estem a les portes de la Festa Major. Queden hores ja perquè els carrers de la ciutat es vesteixin de festa, música, cultura popular i, evidentment, també d'esport, amb una agenda que arriba carregada d'activitats. Per parlar-ne de totes elles i saber-ne més, ens acompanyen avui a l'estudi la tinenta d'alcaldia i regidora d'Esports i Joventut, Débora García. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I el cap d'unitats d'instal·lacions esportives, el Luis Gallego. Bona tarda, Luis.
4: Hola, bona tarda.
2: Com esteu? Perquè imagino que els dies previs a la Festa Major són de molta feina, no?
3: Sí, la veritat que sí, una mica nerviosos perquè, bueno, al final és una festa que tothom espera i que tenim moltes ganes de que comenci, i amb moltes ganes i molta energia. O sigui, anem fent moltíssimes coses en aquest cap de setmana.
4: Sí, sí, anem una miqueta atrafegats per intentar d'ultimar tots els detalls, però que se'n sortirem i esperem que tothom pugui gaudir de les diferents activitats esportives que tenim per endavant. Són encara dates... que algunes ja hem començat aquest cap de setmana passat.
2: Això mateix, són dates atrafegades, ho dèiem, la Festa Major del Prat doncs tornarà a omplir els carrers d'activitat esportiva, tot i que tot plegat ja va començar aquest diumenge amb la 45a edició de la Cursa Popular del Prat. Esteu satisfets amb com va sortir? Quina valoració en feu?
3: La veritat que molt positiva, ja ho estàvem explicant l'altre dia, però és que, bueno, al final és la nostra festa popular, tota la gent l'espera, tota la gent té ganes de fer-la, i la veritat que, bueno, tenim una mica de por que baixés una mica la participació, perquè també coincidia amb la de la Mercè, però finalment ha estat, bueno, s'han mantingut les dades, aproximadament unes 1.400 persones de totes les edats, i amb moltes ganes, i s'ho van passar molt bé. Al final, molt, molt bon feedback per part de la gent que va participar.
2: I a més no va ploure, que és un habitual d'aquestes curses, que plogui, o sigui, el sol fins i tot va respectar. És el 40 ja, si no m'equivoco, que la cursa popular se celebra el cap de setmana prèvi a la Festa Major. Donem ja per consolidada aquesta data al calendari.
3: Sí, la veritat que sí, perquè és el que deien, no? En aquesta, bueno, aquests dies de Festa Major ja s'aplega moltíssima activitat, ja sigui no només esportiva, sinó cultural, i la veritat que compaginar tot moltes vegades costa, no? I fer un cap de setmana abans fa que la gent hi participi més, que hi hagi més participació en general, i ho ha rebre molt bé la gent en aquest canvi.
4: Sí, també com és una activitat a la qual sempre col·laboren moltes altres entitats, pues, va bé que la festa anterior, així ells poden gaudir, sortir de festa o fer les seves activitats que tenen organitzades, i poden col·laborar amb la organització, que també necessitem, pues, el recolzament de les entitats per tallar carrers, entregar d'avituallaments i altres activitats que ens necessitem en aquell moment.
2: Avançar-la, doncs, és la manera de descongestionar una agenda esportiva que torna a arribar ben carregada i que es desenvoluparà durant la jornada de dissabte. Ara entrarem en detall a repassar-la, però a grans trets, expliqueu-me com ha estat l'organització d'aquesta jornada.
3: Prèviament, això ho pot explicar, eh? Prèviament ja parlem amb totes les entitats i activitats que estan consolidades, però d'altres, d'entitats que ens avisen ell, que aquest any i tornem, però bueno, això t'ho explica millor ell.
4: Sí, bueno, el que fem sempre és preguntem a les entitats que ja venen habitualment organitzant-les, si tenen previst de dur-les a terme, que habitualment ja són activitats consolidades, de que ja ho tenen des de fa anys, les van mantenint, i llavors una vegada ens confirmen, pues, anem ultimant horaris, utilitzacions, espais, necessitats que tenen, que sempre que l'Ajuntament col·labora amb ells, i llavors doncs els anem encetant tot per intentar perfilar que estigui tot a punt per el dia en qüestió.
2: És una agenda que no varia gaire respecte a l'any passat, per no dir que no varia gens, però amb una oferta diversa, això sí, eh? Faig un repàs molt ràpid per refrescar-li a l'audiència respecte a l'any passat. Tot començarà a les 8 amb el torneig de futbol sala al Julio Méndez i amb el concurs de pesca, i a partir d'allà ja tindrem, doncs, el gran premi de ciclisme, torneig de natació, un altre torneig de futbol sala, petanca i escacs. És complicat, no?, tenir una agenda més diversa com la que presenteu.
3: És molt diversa, però també, bueno, és que al final és l'escaparate, no?, que diem nosaltres de tota l'activitat que es fa al llarg de l'any de la nostra ciutat, i les nostres entitats pues, volen donar, bueno, ficar el seu espai i deixar-se veure dintre de la Festa Major i dintre d'aquesta programació, perquè al final fan tornejos i activitats bastant especials i que, bueno, que molts d'ells són històrics. Per tant, es queda dintre de l'ADN de la Festa Major de la nostra ciutat. I sí, la veritat que és molt variada. Al final també està creixent bastant, perquè, per exemple, el Gran Premi de Ciutat ara plega també la part femenina, i la veritat fa molt de goig que hi hagi molta participació femenina a la ciclista, que ve moltes vegades costa, no?, i hi ha molta participació. En general, tot està, bueno, molt bé. O sigui, ens agrada veure aquesta programació i aquestes ganes per part de les entitats de sortir a carrer i d'ensenyar a la ciutadania tot el que fan.
4: També tenim altres entitats que igual no fan un acte específic perquè ja inicien les seves competicions federatives, com el bàsquet, el futbol, el vòlei, i llavors no poden fer el que és fer un acte de Festa Major perquè justament ja estan en plena voràgine competitiva.
2: Parlàvem d'una línia continuista respecte a l'any passat. Suposo que té a veure el que comentàveu ara, no?, de que moltes competicions doncs, ja han començat i per tant els clubs estan ocupats. Però expliqueu-nos, no?, a què es deu aquesta aposta per la continuïtat i si presenteu alguna novetat en la programació d'aquest any.
3: Bueno, en general la mantenim. És veritat que s'ha de dir que el cap de setmana passat van començar amb la caminata Transdelta, que aquesta va quedar parada després del Covid, i ja portem dues edicions que hem tornat a ficar-la dintre la programació de Festa Major, en aquest cas en el cap de setmana anterior, perquè és el que dèiem, apleguem moltes activitats i no tot es pot fer alhora, i tornem amb aquesta caminata de nou. Com no, el torneig de futbol sala que es va, bueno, que sí que tenen molta lliga al cap de l'any i també en aquesta setmana, però sempre trobant aquest espai per deixar-se veure i que participin d'altres entitats i fins i tot de fora, i la veritat que fa molt de goig perquè fa molta il·lusió per part de l'entitat. També tenim la petanca de Festa Major amb la petanca Catalunya, i aquí el Valentín, que sempre té moltes ganes de ser-hi i de donar un espai també tant pels seus socis i per qualsevol gent persona que vulgui participar. És una de les petanques esperades i que també del club els hi encanta. I com no, o sigui, portem la Festa Major de la natació, que
4: sí, que aquest any tenen fins i tot a 5 clubs convidats que venen a participar, que altres anys han vingut 3 o 4, i aquest any han assolit amb 5 equips que venen d'altres ciutats a participar en aquest trofeu.
2: I expliqueu-nos també com ha estat aquesta coordinació amb les entitats a l'hora d'organitzar la jornada, perquè són, doncs, ho veiem ara, moltes activitats, molts clubs diversos, i això també implica una ocupació dels espais que imagino que és complicada d'encaixar.
3: És que aquí es fa una coordinació molt gran amb altres àrees, perquè al final és el que deia, la Festa Major aplega d'altres activitats d'altres àrees que hem de compartir espais. Per tant, això és una feina que fan tècnicament al llarg dels mesos enrere, i que coordinen els horaris amb altres activitats, el tipus d'activitat, on s'ha de fer els espais. També és veritat que nosaltres tenim l'avantatge d'utilitzar els nostres centres esportius, que ja, bueno, pues, fa que no surtin a carrer totes les activitats. Però bueno, aquesta coordinació és molt important en totes les àrees, perquè al final el que diem és una activitat, o sigui, és una festa molt gran i on tothom sempre vol estar.
4: Sí, és una de les coses que tenim, que és, fem reunions amb el Departament de Cultura per establir que no hi hagi coincidències d'itineraris quan es surt al carrer. Per això és la modificació també de la data de la Festa Major, adaptar la cursa de la bici, que havia hagut anys que havien coincidit, perquè ho sol·liciten. Llavors, amb temps, parlar amb la entitat del ciclisme per mirar d'encabir aquesta data, reservar-li per ells, que no coincideixen amb altres activitats, també amb manteniment i serveis per tota la logística quan es fan al carrer, el subministrament de tanques, amb guàrdia urbana per el tall de carrer, el suport amb els urbanos, que és molt important per fer tota aquesta activitat i que es puguin dur a terme amb condicions de seguretat i pugui, doncs, la població que no participa, doncs, estar informada de que n'hi haurà aquest tall de carrers i que afecti el mínim possible. I llavors, doncs, són aquestes tasques que ens toca anar treballant amb temps i coordinant-lo.
2: Clar, entenc per això que aquesta compatibilitat us obliga a restringir d'alguna manera la franja horària dels esports aquest dissabte al matí. No sé si en algun moment us agradaria poder-lo estendre a la resta de... Bé, doncs, com passa amb l'activitat cultural, no? Que està com més dispersa entre tot el cap de setmana de Festa Major, buscar d'alguna manera poder traslladar l'esport també a aquest repartiment, o si us agrada aquest horari de dissabte al matí.
3: Jo crec que de moment aquesta s'ha quedat consolidada i que siguin els dissabtes, perquè també tècnicament s'ha provat que està bé, i així, per tant, la resta de dies de Festa Major aplega la resta d'activitats de cultura, com és la trobada gegantera, que a més ha de sortir a carrer i de més. Així que compatibilitzem una mica. O sigui, jo crec que de moment
4: sí,
3: va bé.
4: Sí, permet que també que la gent, perquè els que participen són molts dels ciutadans d'aquí del Prat, i que també tinguin poder participar d'altres activitats que s'organitzen de les entitats culturals, i també puguin gaudir els propis esportistes de les altres activitats, i puguin anar a la fira, i puguin anar als concerts, i doncs compatibilitzar, i tindrà un cap de setmana que no parin des del matí fins a la vespre. O nit.
2: Tornant a l'agenda, no, del dissabte, doncs trobem, ho dèiem, esports com la petanca, els escacs o la pesca, que tots ells són minoritaris. No sé des de la regidoria com valoreu, doncs, la possibilitat d'oferir un aparador a esports potser menys coneguts i que donant-los aquest espai pot servir per interessar noves persones.
3: Normalment bueno, la Festa Major és que sí, és la imatge, no, de tot el que es fa al llarg de l'any, però sí que és cert que tant a Festa Major com a la resta d'any sempre es dona espai a totes les activitats esportives que es donen a la ciutat, ja siguin més grans com més petites. Per exemple, tenim aquí les partides simultànies d'escacs, estan a Plaça Mestre Estalella, és una de les activitats que, bueno, molt potentes en el sentit de que va molta gent a participar i fa goig veure que aquest esport que normalment no l'associen com a esport als escacs i participi molta gent i a més, bueno, i la veritat que funciona molt bé allà. No sé, o sigui, en general, també se m'oblidava, el cap de setmana passat també va ser el torneig de tenis taula. Per tant, cert, és un esport que potser és minoritari perquè l'entitat encara és més petita, però encara així arrossega molt espectador i molta gent que porten fins i tot internacionalment, perquè hi havia jugadors francesos, i bueno, els hi donem l'espai, els hi donem publicitat i els hi donem el seu lloc en aquesta festa també.
2: És un any de totes maneres també de celebracions per l'esport popular de la ciutat, ho comentàvem, la cursa popular va arribar a la seva 45a edició i el Gran Premi de Ciclisme en complirà 90 aquest dissabte. Quant important és l'esport popular com a manera de conservar tradicions i patrimoni?
3: Jo crec que és el que deia, eh? Jo crec que és molt important perquè forma part de l'ADN de la nostra ciutat. O sigui, al Prat sempre diem, o sigui, de cara a la resta del Baix, a d'altres poblacions, som un exemple en el món esportiu per aquesta herència que tenim. O sigui, tenim entitats històriques, amb tornejos històrics, amb curses històriques, que han crescut, que nosaltres com a ciutat hem crescut gràcies a elles, i elles creixen a través de nosaltres també, aquest treball en xarxa que fem perquè se'ns vegi, perquè al final és el que diem, el Prat es coneix perquè elles també surten fora del Prat, i el bo d'elles és que sempre porten el nom de la nostra ciutat en tots llocs. O sigui, per tant, és molt important seguir mantenint aquesta cultura esportiva i aquest espai per elles.
2: I més enllà d'això, també és una oportunitat, no, per reivindicar l'esport popular en aquestes dates, i a més una manera d'exposar hàbits saludables, no? D'incentivar la població a realitzar hàbits saludables. No sé si ho veieu així també des de la regidoria.
3: Nosaltres diem, o sigui, me'n recordo d'una campanya que vam fer, que és fem esport, fem salut. Per tant, tot el que nosaltres fem durant el llarg de la setmana, de dilluns a dilluns, o sigui, tant extraescolars com el que fan els clubs, com el que fan els partits i tot els caps de setmana, sempre el portem en aquest missatge de fer esport és salut i l'activitat i fem una gran aposta per l'activitat física i esportiva de la nostra ciutat, perquè això són avantatges de cara al futur de la nostra ciutadania, perquè al final parlem de salut física també, però també de salut mental, i els esports populars són també una de les activitats que fomentem, perquè això és important i aquest missatge s'ha de marcar i remarcar dintre de la nostra ciutat.
4: És una manera també d'arribar a molta més gent que habitualment igual no té tant l'hàbit de fer la pràctica de l'activitat física, sense tindre miraments de fer un gran rendiment i aconseguir unes fites grans, però que puguis fer aquesta activitat. I que jo, tal com es va demostrar la pandèmia, doncs el fer l'activitat física és algo que és essencial per la salut física i també per la salut mental i salut física, o sigui, doncs ens permet poder arribar a molta més gent i aconseguir que la gent conscienciï que s'ha de fer l'activitat física.
3: I trencar aquestes barreres, perquè al final moltes vegades diuen els petits, els adolescents encara és una franja d'edat que és molt sensible ara mateix, perquè hi ha molts canvis en aquesta etapa, i tenim el tema de l'abandó de l'esport per part d'ells, no? Vam fer aquesta campanya sobretot amb les noies esportives, fomentant l'esport, que s'animin per part dels clubs, no? I és una miqueta això, però també a la gent gran, no? Tenim els nostres propis programes i esportius que també que amb la idea aquesta, no? Amb aquest missatge d'arribar a tothom.
2: Doncs queda clar, que la Festa Major també és un espai per reivindicar l'esport popular i tots els valors que l'acompanyen. Ho hem de deixar aquí. Débora, Luis, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per apropar-nos a aquesta agenda esportiva de Festa Major.
3: Moltíssimes gràcies. A vosaltres també.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i el que diem, esport és salut.
3: Sí, i bona Festa Major.
2: Igualment, bona Festa Major.

Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb la Valèria Incap i els Esports. Tornen dimarts a les 6 de la tarda. Ara us deixem amb el Next Gen. Demà, recordeu, no hi ha esports. Hi ha programació especial amb l'esclat de Festa Major. Que tingueu, precisament, una molt bona Festa Major. Fins la propera setmana. Adeu i diumenge amb el Prat des de 2:15 a 4 de la tarda.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
10: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
11: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
13: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
14: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 78 anys a Madrid, Jordi Fortià.
19: Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
20: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
17: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
19: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
21: Així explicava la consellera d'Educació Esther Niubó la importància de tornar als bàsics.
22: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
23: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
24: Aquest no és un model de societat, com ho veiem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
17: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
19: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
21: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
22: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
17: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
19: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
23: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: En cultura, en marxa a aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
19: La cavalgada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
17: En esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
0: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions i oblidar la desfeta a la Supercopa és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulić.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes vides que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes d'afluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà, a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contra rellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent, i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
19: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un camp popular en contra de l'especulació, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
20: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
19: A les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
17: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
19: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
23: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
19: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
24: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
3: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
22: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
3: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
17: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
19: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes.
17: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme els investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL.
19: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
17: Mar Dalmau.
4: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
5: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
4: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
5: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
4: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
17: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
6: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
24: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No? Però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
6: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
7: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
19: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
7: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
19: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
7: Més encara en successos. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
19: L'avís s'ha rebut a 10:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
7: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
19: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi han estat 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Vives.
8: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
9: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
10: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
8: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
7: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
25: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironer Raimats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
11: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
25: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
7: Més coses, Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
12: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
13: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
12: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
7: I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
14: El futur emissari submarí d'un quilòmetre de llargada recollirà l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent de la part alta dels masos per tot seguit propulsar-la directament al mar, just a l'alçada del port de Coma-ruga. Una obra de gran envergadura que hauria de solucionar els problemes d'inundacions del litoral vendrellenc, tal com assegura l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez.
15: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació, sabem que és un problema històric, però els problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva. I en aquests moments l'Ajuntament doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resoldre definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
14: Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que no començarà fins a la tardor de 2027. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per a la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball.
7: En cultura ja està immersa Barcelona en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el Dia de la Patrona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
21: Bona tarda, doncs aquí a la plaça Sant Jaume ja pràcticament tota la cavalcada dins de l'Ajuntament.
26: Comandada pels gegants de Barcelona i l'Àliga, que estan esperant solemnament a les portes de l'Ajuntament a que la resta dels gegants i de seguici popular i cultura popular entrin a l'Ajuntament. Ara mateix s'està tancant un dels actes més emblemàtics i que més furor causa als carrers des de les 5 de la tarda a la Via Laietana, al carrer més llarg per on han desfilat els elements de la cavalcada. Ja hi havia famílies, menuts i grans preparats per veure doncs, com els gegants ballen al costat. Els capgrossos saluden els més petits i tot el ritme de les gralles i dels timbals. Enguany també acompanyats del Rolling Lantern Show arribats de Shanghai per aquesta desfilada. Gràcies a l'agermanament aquesta ciutat convidada per enguany a la Mercè. Fins les 9 durarà aquí la festa, però ara mateix doncs està sent la rebuda institucional a l'Ajuntament.
7: Moltíssimes gràcies, Pau. En canvi, Tarragona viu avui el darrer dia de Festa Major. Santa Tecla clou aquesta nit amb el correfoc que posa el punt final a 10 dies d'activitats lúdiques i tradicionals. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
27: Bona tarda, tarda tranquil·la a Tarragona. Després del migdia casteller amb actuació
0: de les quatre colles de la ciutat i els tradicionals pilars caminant que recorren, que han recorregut, de fet, els més de 400 metres que hi ha entre les escales de la catedral i l'Ajuntament de Tarragona. Totes les colles, excepte els xiquets de Tarragona que ha caigut a la plaça de la Font, han fet o han aconseguit fer arribar els pilars de quatre al Palau Municipal. Ha estat la tercera cita castellera de Santa Tecla, una festa que acaba avui després de 10 dies i prop de 500 actes programats. El Correfoc de Santa Tecla protagonitzarà a partir de les 10 de la nit la darrera nit de festes. Els Diables i Elements de Foc de Tarragona estaran acompanyats avui dels Diables de Vilanova, dels de Ribes, dels de la Riera. Sortiran de la mitja lluna per acabar la Rambla Nova a tocar del balcó del Mediterrani, des d'on es veurà i se sentirà la traca final. Els tarragonins començaran aleshores a comptar els dies que queden fins la Santa Tecla de 2027.
7: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa. I afluència massiva també a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar tria i remena entre els centenars de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és, de fet, un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa del passat diumenge. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà a 8:45 del vespre. Això pel que fa avui. Ahir el Cadí la Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana per 67-72. Ens ho explica el Joan Ignasi Cervera de Ràdio Seu.
4: El Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Uni Girona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. Del seu part, l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Íñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
2: En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. Pons Lleida contra Vilafranca. Ens en porta l'última hora Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes aproximadament en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
6: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre, i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 8:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins a l'1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els primers classificats s'enfrontaran en la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:15 de la tarda. I un darrer apunt, l'Ali, perquè avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics a Granollers. Una edició dels Special Olímpics que començaran el dia 9 d'octubre i acabaran el 12 a la ciutat de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giniu. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa.

0: ens pot visitar algun astre de fora del sistema solar? El 19 d'octubre del 2017 es va descobrir un nou asteroide que es va anomenar de forma provisional A-2017-U-U Pan-STARRS. En principi, era un asteroide ben normal, igual que milers i milers d'altres asteroides que coneixem. Però quan es va estudiar en detall, es va veure que no era un asteroide corrent, sinó que la seva òrbita era molt peculiar. En primer lloc, no orbitava en el pla de l'eclíptica, el pla on giren tots els planetes i la majoria dels asteroides. Però, sobretot, el més estrany era que es movia molt més ràpidament que qualsevol altre astre del sistema solar. Això ho canviava tot. Tots els astres del sistema solar estan atrapats per la força de gravetat del Sol, i aquesta força fa que girin amb una velocitat determinada. Si a un astre li donéssim més velocitat, s'escaparia de l'atracció del Sol. I aquest asteroide, descobert, sobrepassava aquest límit. Això significava que no era un astre del nostre sistema, sinó que venia de fora. Per primera vegada en la història, s'havia descobert un astre foraster del sistema solar. Havia entrat, estava travessant el nostre sistema solar i tornaria a marxar. Al ser el primer objecte d'aquesta nova classe, la Unió Astronòmica Internacional, que és la Unió dels Astrònoms Professionals, el va designar amb una nova nomenclatura, una I, per objecte interestel·lar. Sent així, l'objecte UI, el primer del grup I. I l'equip del telescopi Pan-STARR el va batejar amb el nom de Oumuamua, que significa en hawaià el que arriba de lluny. Per tant, ara mateix té el nom oficial de UI Oumuamua. I el 30 d'agost del 2019 es va descobrir un segon astre amb aquestes característiques. En aquest cas, en lloc de ser un asteroide, era un cometa, perquè tenia una cua de gas al seu voltant. Es va anomenar 2I Borisov, perquè el va descobrir un astrònom aficionat de Crimea, anomenat Borisov. Es va analitzar la seva composició química i és molt semblant als cometes del sistema solar. Així doncs, en els darrers anys hem descobert dos astres que sabem que són de fora del nostre sistema planetari i que l'estan entrevessant. Estem segurs que en descobrirem molts més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 87 anys a Madrid, Jordi Fortià.
4: Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
5: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
4: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
7: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
2: Esplugues Televisió, Emma Romero.
8: Així explicava la consellera d'Educació Esther Niubó la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada...

0: Un corpus de lectura clau.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
2: En total, 3.800 megawatts afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
1: Televisió de Girona, Marc Ibas.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
4: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
1: En cultura, en marxa a aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
2: La cavalcada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
5: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes vides que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contra rellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: En les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi han votat a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya, i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumne. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment amb models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
0: Mar Dalmau.
10: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
11: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troia, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
10: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
11: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces d'augmentar aún más este porcentaje.
10: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble, que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
12: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
13: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No, però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
12: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
3: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi, van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
3: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
0: Més encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
3: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fons de la investigació han explicat que constava una alerta per la desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
0: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
3: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
16: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironer Raimats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
18: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
17: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
19: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses en territori. Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
20: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
21: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
20: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
0: I encara una darrera qüestió. Neix una experiència turística per fer una carrerada amb un pastor i el seu ramat. La carrerada que uneix Santa Coloma de Queralt i Cunit aposta enguany per una nova edició del 23 al 25 d'octubre, on una cinquantena de persones podran fer la ruta amb el pastor i les seves 150 cabres negres. L'Espluga FM, Laia Molner.
1: Amb un recorregut de 60 quilòmetres que arrenca Santa Coloma de Queralt, els interessats poden formar part de la proposta amb reserva prèvia. Amb un preu de 220 euros inclou dues nits d'acampada, activitats i àpats especialitzats segons cada comarca. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, detalla la proposta.
4: Serà un gran esdeveniment que anirà acompanyat no només de la recuperació d'un camí transhumant, un camí ramader que venia de Cunit fins a Santa Coloma, sinó que només hi haurà serà també una experiència turística, serà una experiència gastronòmica i serà també una experiència de territori, de regió.
1: Aquesta proposta té la intenció de recuperar la tradició ramadera, posar-la en valor i incentivar la seva recuperació.
0: En cultura, Barcelona ja està immersa totalment en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el dia de la patrona. Anem cap a Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pascual, bona tarda.
22: Bona tarda. Doncs a plaça Sant Jaume arriben ja els últims gegants dels diferents barris de la ciutat per completar aquesta cavalcada que avui ha aglomerat centenars de milers de persones. Ha sortit a les 6 de la tarda de plaça Catalunya, ha baixat per Fontanella, via la Llatana, on hi havia moltíssimes famílies, moltíssima canalla, i després al carrer de Jaume I fins aquí, on ara mateix els gegants de Barcelona, el rei Jaume I i Violant d'Hongria i també la Liga estan rebent a la porta de l'Ajuntament a la resta de gegants, seguici, colles i cultura popular de la ciutat. Però del que hem vist des de les voreres i fins als balcons, tothom mirant com arribaven els gegants, com saludaven els més petits, els capgrossos, i com un bosc de mòbils s'omplia els carrers per gravar un dels actes, com diem, més tradicionals i que més gent aplega de les festes de la Mercè. Aquest acte, que està coordinat per la coordinadora de colles geganteres de Barcelona i que enguany té un accent xinès, Xangai, la ciutat convidada a la Mercè, i ha portat el Rolling Lantern Show, una dansa popular inspirada en la feina de pescadors que parla de la protecció i de la força de la comunitat. I, per tant, doncs, gegant de casa i accent xinès per aquesta cavalcada de la Mercè d'enguany.
0: Moltíssimes gràcies, Pau, i molt bona Mercè. A Terrassa, la nova temporada de Simfònics engega també aquest divendres amb les danses hongareses de Brahms, sota la direcció d'Andrés Salado, i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. Serà tot un programa divers que s'allargarà fins al mes de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Tots els sabors de la música per als gustos de tots els espectadors. La nova temporada Simfònics de l'Orquestra Simfònica del Vallès a la FAC destaca per una varietat d'estils i formats que comporta un canvi de registre a cada concert. Són 9 actuacions de setembre a maig i cadascuna amb una proposta ben diferent a l'anterior. Escoltem Andrés Salado, director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
24: Clar, aquest és el núcleo de l'orquestra, no? El poder llegar a tothom de diverses, con diverses músiques, de diverses maneres, i una vegada més, con molta qualitat i con música vibrant.
23: L'estrena és divendres, amb les danses hongareses de Brahms, sota la direcció d'Andrés Salado i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. En la temporada destaquen dues primeres vegades. La primera al novembre, la projecció de la pel·lícula Psicosi amb la interpretació en directe de la banda sonora. I a l'abril, un concert que enfrontarà la música de Beethoven amb la segona sinfonia i la del pianista Marco Mezquida, que estrenarà un nou concert per a piano i orquestra.
0: I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la jornada de la Mercè. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. David Navarro.
25: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
26: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todo. Creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
25: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la derrota contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà d'aquí a mitja hora, a partir de 8:45 del vespre. En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. El Pons Lleida se les veurà amb l'Ametller Origen Vilafranca. Ens en porta l'última hora en Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
4: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
5: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
4: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre, i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 8:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins al dia 1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els dos primers classificats s'enfrontaran a la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:45 de la tarda. El grup també hi tenen el Montada marroquí i el tercer rival sortirà del duel de la prèvia que enfrontarà el Zamalek amb el Los Angeles. Escoltem el jugador del Barça, Timothy Enguessan.
6: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Westfrem y Berlín, y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Hemos entrenado bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
2: Doncs el Barça, que jugarà aquest Mundial de Clubs a partir de demà a Egipte. Tornant a partits d'aquesta setmana, ahir en waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la Divisió d'Honor contra el Mediterrani per 15-17. I per acabar el bloc d'esports, l'Ali avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics. Granollers ha donat el tret de sortida, dues setmanes d'itinerari que recorrerà 16 poblacions abans d'arribar a Tarragona el 8 d'octubre. L'endemà, el dia 9 i fins al 12, la ciutat tarragonina acollirà una nova edició dels Special Olímpics.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giri. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La música del segle passat. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit. 91.6 de la FM, el Prat Ràdio.
1: La música del segle passat. Música de sempre, música per sempre.
0: Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de la FM, el Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Avui anem a parlar de cançons que parlen dels ulls, com per exemple aquesta del senyor Van Morrison, Brown Eyes Girl.

girl. And whatever happened,

I continuem aquí, a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Avui sentim cançons relacionades amb els ulls, com aquest del Eric Carmen, Hungry Eyes.

nostre proper convidat és Johnny Nash, no és Johnny Cash, sinó Johnny Nash, i es canta aquesta cançó I Can See Clearly Now.

Recordeu, esteu aquí, a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Preràdio, avui dedicat a cançons que parlen sobre els ulls, com aquest de New West, Those Eyes.

Recordeu, esteu aquí a la música del segle passat 91.6 de l'FM al Prat Ràdio tots els dijous de 8 a 9 de la nit i si no, doncs al Prat Digital allà podeu descarregar el programa i escoltar-lo matí, tarda o nit i ara anem amb Gold Eyes Wide Open.

I continuem amb les cançons dedicades als ulls, amb aquest, com aquest de David Gibson, Lost in Your Eyes.

Bé, fins aquí el programa d'avui dedicat a les cançons que ens parlen dels ulls. I jo us emplaço dijous que ve, de 8 a 9 de la nit aquí, a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. I si no, doncs al Prat Digital, allà podeu escoltar el programa, descarregar-lo i escoltar-lo matí, tard o nit. Bon cap de setmana i sobretot, salut i rock. So, from all of us in Aerosmith,

comença amb Clona, que van tornar aquest any a escena amb el seu vuitè àlbum, Meanwhile, del que escoltem Night and Day.

continuem amb els britànics Falling Below, que llancen dos temes avançant el seu EP debut, que sortirà al publicat el 10 de novembre i portarà per nom homònim. Un dels avanços és Second Encounter.

preparat per al llançament del seu molt esperat segon àlbum, Let the Truth Speak, per al 17 de novembre. Reben col·laboracions de diversos músics de l'escena progressiva metal. Anem a escoltar un avançament, We Who Lament.